0: és estiu. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a
2: aquesta
1: hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escolta, Zicat.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i
0: el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cádiz, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa alarguitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho he sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2, amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per setzens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir, ho haureu notat, al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No. Mira, posa aplaudiments i tot.
1: Ja està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6:16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
1: Sí. A veure, avui que és el Revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Joan Pera, m'encanta, per favor. Que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ja estàs d'acord, eh?
2: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells que te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. I tothom ens ho diu, perquè, clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida.
2: Boxa?
0: Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís, ens pega canya, Lluís, ens pega canya.
0: Ahir sóc que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, i no m'heu comprat res a mi?
2: Home.
0: Un llapis? Mai el Roger, bon dia.
3: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
3: a la
0: tirania,
3: gent,
0: no.
3: A la gent.
1: Gràcies,
3: que ha d'anar a la papereria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No,
2: jo no ho faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
3: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu vés
1: el boli. Jo no ho sabia.
0: És que us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borres, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la Revetlla de Sant Joan.

0: Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies. I que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el compteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània, Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània, Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada major que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Ah, quina meravella.
2: Per tant, només compartir aquesta alegria...
0: Ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com a la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat tot, tu. Que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui
0: sí,
2: al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és d'entrar que...
0: Invocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà, de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu, salut. Gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la denúncia.
0: Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i a fer la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment de dormir? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims, avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Si els, jo és que els faig grans.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Felicitat,
0: si és que han fet 18 anys. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
4: Justet.
0: Ara saluden. Ara saluda abans de picar, perquè
3: piquen
0: al vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven. Esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter. Però, mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter. El sino de la manivela, Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ocox, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps, no?
4: Ah, amb el temps van fent edificis, no? O van modificant. No, no, aquesta és... perfecte, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Serà els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriben les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
3: Els cotxes aquàtics.
0: Ah, els cotxes aquàtics.
3: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat, per si us interessava, 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400. Si us interessa llegar-ho.
6: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
3: Sí.
0: Jo, a mínim et poden donar el dinar, no?
3: Com a mínim.
0: 400 euros una hora. Ai. Ho haurem de provar. Que, per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
3: Una miqueta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar la rebella de Sant Joan.
3: Cap a la papereria.
0: Ah, exactament. Amb quina bona notícia ens haguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
3: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
3: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia pues ben feta, també t'ho dic.
3: Doncs, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
3: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques. Vaques!
3: I allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
3: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
3: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal. Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, a part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado, sí. I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Mortega Cano.
1: Sempre.
0: Puja el pa amb aquest home,
1: Fatal.
0: És que no hi toquen no quasi hores.
1: No està bé.
0: És que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament. No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí. Somos como un clásico.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts. Però se'ls veia molt bé. Se'ls veia molt bé, però sí que...
2: De cara,
1: aquí, a Catalunya
0: de cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, nois.
0: Tot enganya.
1: No
0: ho
1: deixen
0: bé. Re.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar. Vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
3: ¿Qué dices? ¡Qué exagerado eres, tío!
4: Cada día de mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez... Lo voy a decir, es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices, yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estoy, yo qué sé, por algo y estoy pensando... Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión, y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que per cert, que a Vídeo Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és el que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja.
5: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: nada, nada. Mare meva, sisplau. Anys enllà se ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
1: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina sí. I...
1: Cristiano.
2: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
1: Pobret.
0: Que si vol li monta una gira mundial i omple l'estadi i compren
1: ja
0: a tothom.
1: Clar que sí,
0: reina. Quins deixa la ràdio?
1: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
3: M'imagino que hi ha gent que està, deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmana el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: En només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
1: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stefan Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això, doncs, el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música.
0: Mira, el que ens faltava ja en aquest programa, fer una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, eh? També t'ho dic.
1: Molt bé, Sergi, està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu...
1: Sí.
0: Les emocions estan a flor de pell... Per
1: sí,
0: tant,
1: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit...
0: Exactament. I escolta'm, l'Ara, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui dimarts 23 de juny agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
1: seu èxit...
0: Katie Tunstall.
1: No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
1: Conegutíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu, Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
1: no
0: també.
1: Sé per què. Jo crec que ens hem
0: doncs
1: equivocat.
0: Jo també. No, és
1: no.
0: Avui.
1: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat
0: sí,
1: per error.
0: Sí, a mi també em sona.
1: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. Eh? 40 tots. En fa 40 Mor, tots, 49.
0: Un moment.
1: Va.
0: El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
1: Era sí? Una brometa. Era una brometa estúpida.
0: Ai, que mate.
5: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
6: Creo que no.
5: Però la tenim tota.
6: Viva el vino!
0: Vinga, va, cap de més 3 minuts, arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiners. Va bé.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh? Sí, sí. Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:45, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adéu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
8: A la premsa de Madrid. El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol, seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
7: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, que tifa per a Barnum, titula l'ara imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
8: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe a Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar en base, com sempre, fins a les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
8: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
7: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
8: L'ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
7: Ho incideix amb els jutges, que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
8: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
7: I coincideix amb l'ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
8: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
7: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol. Mira, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
8: Som-hi. Al periòdico, el periodista Joan Tàpia escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
7: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla, ja o no?
9: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
9: L'escola pública d'Alcántara a Cáceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
9: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre les peticions de l'escola. Llegim El País.
0: També la resposta, no dir res, sí, i clar. Avall que fa baixada.
9: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
9: Doncs els veïns de Marlès i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
9: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
9: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial. Per tant, haurem de mirar una mica millor.
9: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
9: No, en aquest
0: Sílvia,
9: cas...
0: Sílvia, sisplau.
9: En aquest cas, per seguir tot. Per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui... El prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de aquesta diòcesi. El veí bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
9: feia cap, eh?
0: Poc a poquet, eh?
9: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
9: Igualment, que vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
7: Sí, exacte, no hi volarem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
10: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Hey, jo sóc el mèrit del món, que tinc
0: un amor que val milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
10: Una mica de catarres. Això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local... Són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts, per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Lins, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que esteu creuant i de l'atenció que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, sí. Perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després a les 11 tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Que meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquests altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encén la caldera.
5: És un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi una miqueta, ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara, ara. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Us veu apropar molt, sí. Igual que s'han apropat, igual que s'han apropat elles a comprar-te un llapis, que és que se l'han comprat per elles.
6: Uau, Pilar!
5: Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure punta al tema.
1: Ah,
5: ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure... Sí, anava a dir 50, 40. Va!
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ara García és la campiona d'avui, perquè Leo Messi amb el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat, n'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
1: Ahir en va fer un, no?
5: En va fer 4.
1: 4?
5: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
1: Va, ser, va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
1: Ah, això és
5: el que m'estic dient.
1: I ha marcat dos
5: gols que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, no. Llavors el teu pensis. Podem treure el tall, si vols. El Betis, escolta. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
1: No, però ja te'ls vols, i els llapissos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4, esperem les vostres trucades.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
11: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
10: Sí.
11: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
8: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
12: És veritat que la cara estava rara.
8: Era Shakira o no era Shakira?
12: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
13: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
14: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laboradors llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
5: Que maco.
12: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
14: Exacte.
12: No?
7: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
16: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Cap, el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
5: Molt entens?
16: Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
5: Perfectament.
7: Els matiners.
1: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
12: sí.
1: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
12: tal.
1: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran, i com ho has gestionat.
12: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
1: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. Això és el que van respondre.
12: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu?
17: Que per ser negre ja sigui bo en tots els esports.
18: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
19: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
12: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
20: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
21: Que per ser negre no pugui viure en un barri privilegiat.
22: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
12: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
21: Uà, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
23: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
21: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. Jo la tinc molt clara.
12: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
21: No em faig les trenes cada dia.
24: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
25: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
22: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
1: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
26: Procuro entendre cada cop amb més
0: cariño cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dia 10, el cos de 20 anys, el cos de 30 anys, el cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
2: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
0: Jo estic molt ben acompanyada.
2: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
0: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
2: Que notes que li agrades,
0: sí,
2: això.
0: Sí, no, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
2: Tu també li dius amb ell?
0: Jo molt, sí, també.
2: Que bé, és important dir-ho,
0: A mi també m'agrada molt. I, doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars també, doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
1: Quina meravella, que és que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per colar-se de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
3: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, eh? Corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així. Dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
5: Es va congelar.
3: Va dir...
1: Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 93-201-7474, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
4: Molt bé, molt bé.
1: Què m'expliques, Lourdes?
4: Pues res, que ja he començat a treballar.
1: Molt bé. I de què treballes, tu, Lourdes?
4: Soc xofer d'autobús.
1: Ostres, a quina hora ens hi posem?
4: Bueno, ens hi posem a 5:15.
1: Sí.
4: I, bueno, bé.
1: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
4: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
1: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Ui, quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
4: No, bé.
1: Tot bé, no?
4: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares a les nenes.
1: Sí.
4: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta... Però hi ha una cosa que tindria que ser modesta.

0: I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
1: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
0: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
1: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada,
0: sí,
1: per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
0: Val.
1: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Ah, un aplaudiment, sí, per a les mares de Catalunya, que serveix a fer les mares. Maribel, quan fa que fas això?
1: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
0: Pràcticament un any, eh? I
1: sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
1: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
0: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
1: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic darrere, vinga, nano, vinga, Angelet, vinga, perquè si no...
0: És que, escolta, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar, pare, algun dia n'hauríem de parlar, eh? Perquè és d'aquells tràmits que hem de fer la vida que... són complicats.
1: Sí, pobrets, a veure, ho passen malament i a més a més ara amb les cues que hi han per posar examen i
2: clar,
1: tot.
2: No, és horrorós.
1: És complicadet i car, molt car.
0: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu, al volant?
1: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro.
0: Tu vas fent, però... en línia recta.
1: Sí, jo no el miro, perquè em poso molt nerviosa.
0: Clar.
1: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
0: És que faràs una celebració, Maribel.
1: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-la
0: no.
1: a la feina, escolta, tu.
0: Quan has dit que hi puja, perdona?
1: Aquest dijous, el 25.
0: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
1: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
0: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
1: Perfecte, merci, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
1: Digue-me
0: que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí!
4: Bon dia, bona hora,
0: què tal?
4: Doncs molt bé.
0: I què m'expliques des de la muntanya?
4: Avui ja amb calor.
0: Home, no...
4: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nòrdic per dormir.
0: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
4: Sí, m'imagino.
0: I què?
4: Escolta, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment pletòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
2: Ah,
4: sí, que ho sabeu, per Sant Joan.
0: Bonic.
4: Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic, i que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment pletòric.
0: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
4: I a més és el dia que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
0: Ara.
4: Una mica té relació.
0: Doncs a veure si ens baixes una ratafia del poble.
4: Encara l'he de fer.
2: O ens convida el poble,
0: també estaria molt bé.
4: Per favor.
0: Clara Garcia, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
2: També, igualment.
0: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
2: Eloi, seràs, no, el dijous, o ja fas vacances?
4: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
2: Ah.
0: Bé, doncs el dijous...
2: Últim dia amb nosaltres.
0: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
4: Home,
0: gràcies, noies, que vagi bé, bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-nos rapidet, això.
4: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
0: Bé.
4: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
0: Cordomé, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
4: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
0: Que vagi bé. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia.
0: Vinga, preparat que avui...
3: La xarxa de comunicació local.

0: joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
2: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
3: I si no la mar, a fer xarxes o...
2: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
1: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
2: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va en orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava donat doncs, per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament. Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fem totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més, fem una cosa que s'agrada molt, com hem fet tota la vida, com hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix vam que donàvem molt temps. Nosaltres, quan no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i escaig, ah, doncs xiquets, guardem-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: Així,
1: la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquest incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però ells no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també.
1: I
5: amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí és el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Avallars de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els fons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu s'ha guanyat la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tens que amarrar la barca i nosaltres hem d'anar a buscar feina en terra.
3: Si sí, és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en autos que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això, no?
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-nos a la mar. És això.
1: El que s'ha de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'Arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això, doncs, clarament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no ens faríem mai mal amb l'or que ens dona de menjar, però les normatives que ens imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, clubs ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu, és que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
6: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en Déu, avui sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, I gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, t'havia dit que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha, doncs, de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
6: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
8: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
9: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
10: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
8: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i capdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra, de tant en tant, treu a la llum i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
0: Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies, al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEBE, va ser una de les més cruentes.
2: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: Però els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert a la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori, aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la república estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la república, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
2: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni amb un bando ni a l'altre era per a mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra no? amb el nazisme que vindria després.
1: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira amb molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la república en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la república podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat. Però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: Vinga, va. Va, va, va, va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardàvem.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: Estàs segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.
4: Durant els dies previs a la Batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
5: Que els combatents de la Lleva del Vivero fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
6: Estem parlant efectivament de joves molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns, ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és lo que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja, perquè eren molt joves, i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, va, va, va, va, espavila.
3: Sí, senyor.
4: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
2: Si tu ho dius. Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí. Tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!
5: Ajuda! Ah, sisplau! Joaquim!
6: Benito, va!
5: M'ha donat Joaquim!
6: No, Benito! Benito!
2: Avila, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanya't!
7: M'estàs escoltant, soldat? Ja no podem fer res. Deixa'l.
6: Benito!
7: Ja pensaves que era una guerra.
6: Benito, tenia raó.

0: L'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa, però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important i, de fet, durant les primeres hores, el primer dia, van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafa una mica amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Riviera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. La Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur, perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera, dormir, descansar, escriure cartes.
0: Durant gairebé 4 mesos, la batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes, l'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre el bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies, a l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveïa a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda.

0: temen que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpi di Truppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies. En llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, Això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí, i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà, el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que són antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls hi posa molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya mentre la guerra va avançant.

0: El front de l'Ebre resistirà encara dos mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
1: La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front, llavors els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica o els deixaven allà. Després el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos no hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les dècades posteriors, doncs aquesta vegetació, entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs aquelles restes, que no són cossos sencers, sinó que són doncs, petites restes disperses de persones, doncs s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre doncs, és molt típic aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment. Ara, durant dècades, hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i per tant aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.

0: cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
5: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de

0: Dama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit,

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet, i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes, i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós, perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final, nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès sóc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap...
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar, perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part, vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon, i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomassa i DJ la Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Si tropezamos...

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
3: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
2: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
4: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
2: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga, Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants al tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans, però sobretot el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: La qualitat de l'aire continua sent una de les grans assignatures pendents de Catalunya. Segons dades recents, la plana de Vic, l'àrea de Barcelona i la zona del Vallès Baix Llobregat són els territoris que presenten una concentració més elevada de partícules contaminants, especialment les conegudes com PM10 i PM2,5. Unes partícules microscòpiques que poden penetrar els pulmons i afectar la salut de la població. El cas de la plana de Vic és especialment significatiu. La seva orografia envoltada de muntanyes dificulta la renovació de l'aire i afavoreix que els contaminants quedin estancats durant dies, sobretot en situacions d'anticicló. Aquesta situació provoca que les partícules i altres contaminants s'acumulin amb més facilitat que en altres zones del territori. Per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Vallès Baix Llobregat, en canvi, el principal factor és la concentració d'activitat humana, per tant, el trànsit intens, la indústria i una elevada densitat de població. De fet, els episodis de contaminació per PM10 obliguen periòdicament les administracions a activar avisos preventius i a recomanar una reducció de l'ús del vehicle privat. Els experts, per altra banda, alerten que l'exposició continuada d'aquestes partícules està relacionada amb problemes respiratoris i cardiovasculars i que la millor manera i que la millora de la qualitat de l'aire és una qüestió de salut pública de primer ordre. Per això, diverses administracions ja treballen en mesures per reduir emissions i adaptar-se als nous objectius europeus previstos per als pròxims anys. La contaminació atmosfèrica no és només una dada estadística, és una realitat que afecta centenars de milers de persones cada dia. I afrontar-la també és una decisió valenta i, per tant, serà la clau per garantir un aire més net i una millor qualitat de vida per a les generacions futures. És dimarts 23 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu,

0: al Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb el paleontòleg Bernat Vila, perquè és un dels protagonistes de l'última novel·la de Jordi Portals, titulada L'últim gegant. I després l'Isaac Muntades des de la veu parlarà en directe des de la Flama del Canigó amb Jordi Vilarrudà, president d'Òmnium Cultural del Ripollès, que com dèiem es trobarà en directe des de Coll d'Ares per explicar com avança la baixada de la Flama del Canigó als diversos municipis de la Catalunya central. Tocades les 10 del matí ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i després a 10:45 serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter amb l'Andreu Jiménez. I acabarem el programa amb el Trasté, la tertúlia d'Estar per Casa, amb l'Enric, la Laia i l'Isaac. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que, com sempre, ho fem posant-nos al dia. L'estiu ha començat amb una intensa onada de calor arreu. A Osona diumenge es van superar els 38 graus i s'espera fregar els 40 durant la setmana. Segons el meteoròleg Manel Dot, les temperatures extremes són cada cop més freqüents, especialment des de principis dels anys 2000. Andreu Jiménez.
1: Ventalls, barrets, gelats i sobretot aigua, sol de justícia i termòmetres disparats. La primera onada de calor de l'estiu ja es fa notar a Osona, on aquest diumenge les temperatures van enfilar-se per sobre dels 36 graus en diversos punts de la comarca. A Vic es van registrar màximes de 38,6, a Olors de 37,7 i a Torelló 38, i tot apunta que aquesta setmana els termòmetres podrien fregar fins i tot els 40 graus. Així ho explica el meteoròleg i coordinador de l'Observatori de Vic, Manel Dot.
2: L'alçada de Vic, si passem dels 37,2 graus durant 3 dies, es considera una onada de calor. De totes maneres, 37, 38, 39 els tindrem tots aquests dies. Els punts més càlids sí que es podria arribar als 40. Seria avui. A partir d'avui, demà...
1: Amb aquestes dades es podria batre el rècord d'un mes de juny a Vic. Amb les dades acumulades des del 1950, Manel Dot detalla que la temperatura més alta registrada a Vic va ser el juny del 2019 amb 41,9 graus.
2: Hem tingut altres anys, no?, que hem tingut temperatures més altes, com per exemple el 2022 vam arribar a 38,2, el 2003 38,6, o vam fer el rècord total que tenim de la comarca, i en aquest cas és a les dades de Vic, el 2019 vam arribar a 41,9. Espero que no hi arribem ni que no el passem.
1: Unes temperatures que fan aflorar algunes problemàtiques, com ara les inversions tèrmiques. A més, aquesta calor intensa afavoreix a la generació de contaminants com l'ozó.
2: O sigui, l'entrar aire càlid en alçada i el bufar vent, a més de marinada, a partir del migdia, el que amb temperatures superiors als 30-32 graus, doncs aquí el que fa és genera ozó. Llavors el que s'aconsella, doncs, és als esportistes, doncs, que facin esport de bon dematí o vespre, perquè el que és al llarg del dia, sobretot a partir del migdia, doncs és dolent, no és bo.
1: Enmig de tot plegat, el meteoròleg apunta que allà podria començar a haver-hi nits tropicals en què el termòmetre no baixa dels 20 graus. Precisament per aquesta situació de calor intensa, especialment durant la nit, Protecció Civil ha activat el Procicat fins avui. Demanen als ajuntaments habilitar espais frescos i reforçar la vigilància dels col·lectius més vulnerables. La subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, en fa èmfasi.
3: Ara estem justament en el moment àlgid d'aquesta temperatura, d'aquesta onada. El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació.
1: Amb tot plegat i coincidint avui amb la revetlla de Sant Joan, demanen seny davant l'elevat risc d'incendi.
0: Caldes de Montbui tanca una etapa de 20 anys de mòduls prefabricats a l'Institut d'Escola del municipi. Aquest passat divendres, coincidint amb la festa de fi de curs, més d'un centenar de famílies van poder recórrer les noves instal·lacions que estaran totalment operatives de cara al pròxim mes de setembre. Laia de Déu, una codinenca.
4: L'antiga escola Alcalderica va néixer l'any 2006 en uns barracons que havien de ser provisionals, però que s'han acabat allargant durant dues dècades, ara deixen pas al nou edifici. I és que aquest compta amb més de 2.400 metres quadrats, 14 aules noves, una cuina ampliada per fer el menjar al mateix centre i una gran àgora central. L'alcalde Isidre Pineda destaca la fita aconseguida després d'anys de lluita de tota la comunitat educativa.
5: Avui probablement és un dia amb un to certament històric, perquè la comunitat educativa de l'antiga escola Alcalderí, doncs, molts anys havia reivindicat el que era, jo crec, que un fet que veia tot el poble, i és que calia dignificar, millorar, apostar per un projecte educatiu que durant molts anys, doncs, va lluitar per acabar amb una escola que és veritat que tenia barracons, però no m'atreveixo a dir, el que no diré és que estiguessin malament els nois i noies i la comunitat educativa als barracons, sinó que el que ens demanava, crec que totes les administracions, és que acabéssim el projecte educatiu que representa avui l'Institut Escola.
4: Les obres han tingut un cost total de 3,7 milions d'euros, finançats conjuntament entre la Generalitat i l'Ajuntament. I és que, més enllà de la importància política, el canvi físic pels alumnes serà radical. Es passa dels barracons a un edifici sostenible dissenyat amb criteris bioclimàtics. Jordi Martín és regidor de Planejament Territorial i ens explica com s'ha pensat l'estructura de fusta i vidre.
6: S'ha dissenyat de manera que les ventilacions creuades afavoreixin moltíssim que sigui el mínim necessari a l'ús de altres elements per baixar la temperatura. Per tant, d'alguna manera s'ha tingut en compte tant en els aïllaments com els materials com en el disseny de la pròpia, del propi edifici, que la ventilació natural, que òbviament és el sistema no només més econòmic, sinó més, evidentment, sense cap mena de repercussió, el més natural possible, sigui el més eficient possible. Per tant, aquest edifici, enfront de les temperatures altes, tindrà una bona resposta.
4: El procés de construcció ha inclòs les demandes de mestres i famílies a través d'un procés participatiu. Però ara el pròxim objectiu al calendari és imminent, la retirada dels últims barracons, que començarà a principis de juliol per donar pas a la construcció de la nova pista esportiva exterior.
0: I Camprodon inaugura un aparcament per una trentena de cotxes, bicicletes i una zona de pícnic al Camp de la Vila. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
8: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
7: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
9: Tot això n'és un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
7: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
0: Les dues tones de taps que s'havien anat acumulant al llarg dels anys en una habitació tona per fi han trobat una sortida clara, Andreu.
1: Fa exactament 5 mesos que l'Associació de Persones Voluntàries de Tona va contactar amb el 9-9 per fer ressò d'un problema que arrossegaven des de feia anys. El projecte Tipitap s'havia quedat sense l'empresa que recollia els taps de plàstic que l'entitat acumulava. Ara aquestes dues tones que s'emmagatzaven en una habitació tenen per fi una sortida clara. Tot això a pocs quilòmetres de Tona. Sentim a Maite Planes, membre de l'Associació de Persones Voluntàries de Tona.
10: Va ser un esclat d'alegria. Primer de tot perquè teníem un problema enquistat, que no sabíem com solucionar-lo. El fet de que poguéssim estar en contacte amb una gent molt propera de Tona i que, a més, ens ajudessin amb tot això del reciclatge, per nosaltres va ser com la culminació, el punt final d'una història, no punt final, sinó que, a més, tenia futur per poder-ho anar fent amb les nostres recollides diàries.
1: Oi Plàstic, l'empresa especialitzada en reciclatge de plàstics, va llegir l'article i va decidir posar-se en contacte amb l'entitat. El seu president, Ramon Calvet, explica com es va assabentar de la problemàtica.
11: Albert em va comentar que podíem fer alguna cosa al respecte i vaig trobar que podia ser interessant i vam trucar a la Maite, vaig trucar, va venir, ens vam posar d'acord amb el preu que em podíem pagar i des de llavors pues, la col·laboració perfecta. Més que a nivell del rendiment que entreguem del World Stabs, una mica és per col·laborar amb aquesta associació i com a veí de Tona pues, també crec que és important pues, col·laborar amb aquest tipus de moviments.
1: A les instal·lacions de Sant Miquel de Balanyà, els taps passen per un procés de selecció abans de convertir-se en nous productes. Albert Molís és el responsable de logística.
12: Nosaltres els taps els portem aquí, es classifiquen una miqueta, la part que ells ja fan primer, no? Ja es fan una classificació que a base d'anar-nos aportant taps els hem anat a explicar una miqueta com els necessitàvem, com ens anava bé per després a la planta de reciclatge. Se separen i després es posen aquí, es pesen, perquè ells també sàpiguen quina quantitat, quin pes ens han portat, i es porten a la planta de reciclatge, on es tritura i es prepara per poder portar a la planta d'injecció, on es fabrica un producte nou una altra vegada i es torna a donar una vida en aquests taps.
1: La col·laboració ja funciona a ple rendiment. La famosa habitació plena de taps que protagonitzava la notícia ha deixat de ser un magatzem improvisat i s'ha reconvertit en un espai per guardar material destinat a persones vulnerables.
0: I els bombers han de respondre a tota mena d'emergències, incloses les que es produeixen en instal·lacions vinculades a la xarxa elèctrica. Amb aquest motiu, efectius del Parc de Bombers de Vic han participat en diverses sessions formatives organitzades per Endesa per entendre aquests equipaments i actuar-hi amb més seguretat. Andreu.
1: Per millorar la seguretat en les intervencions que es puguin produir en infraestructures elèctriques, durant les darreres setmanes, Endesa ha organitzat diverses sessions formatives per als bombers del Parc de Bombers de Vic. L'objectiu és que coneguin de primera mà les característiques, els equips i els protocols de seguretat associats a aquestes instal·lacions. La formació combina continguts teòrics i pràctics i la subestació de Vic. Durant les sessions, els participants han aprofundit en el funcionament d'aquestes infraestructures i en els procediments d'actuació en cas d'incident. Són actuacions, però, que s'han de fer molt poc habitualment. En cas d'incident, en aquestes subestacions, primer des d'Endesa han d'aturar l'atenció. Així ho expliquen el cap del Parc de Bombers de Vic, Víctor Espinosa, i el tècnic gestor de la subestació elèctrica d'Endesa a Vic, Xavi Penya.
13: Un zero vol dir que han tallat totalment l'atenció. Fins que no hi ha aquesta confirmació del zero, nosaltres no podem actuar. Doncs si s'ha de fer alguna extinció de l'element que hagi, possible element que hagi pogut cremar, doncs es farà l'extinció, etc.
14: Ens han d'esperar nosaltres analitzem tots els casos i casuístiques que poden passar i fins que no tenim tret al risc elèctric ells no poden entrar. Podem trobar petits focs d'alguns transformadors d'intensitat o tensió, podem trobar algun foc d'algun transformador molt, molt rarament i algun incident amb cabines d'hexafluoruro.
1: La iniciativa també ha inclòs formació específica sobre els centres de transformació i xarxes de distribució de baixa tensió a instal·lacions, on és més habitual que els bombers hagin d'intervenir. Tot plegat contribueix a reforçar la preparació dels equips d'emergència i a millorar la coordinació en situacions que afectin a la xarxa elèctrica.
0: El centre d'esports Sabadell amb el biguetà Albert Urriols, Urri, com a peça clau de l'equip, es va convertir divendres passat en el conjunt de segona divisió de futbol, Andreu.
1: L'estadi de la Nova Creu Alta, ple a base amb prop de 12.000 espectadors, va viure la remuntada davant el Zamora després de l'1-0 del partit de l'anada. El retorn del Sabadell al futbol professional té un valor afegit, ja que fa només 2 anys l'equip havia arribat a jugar a la segona ref. Amb Urri com a protagonista, el club ha encadenat 2 ascensos consecutius en les 2 últimes temporades. El curs passat va ser clau en l'ascens a Primera Federació i aquesta temporada ha tornat a ser determinant per assolir el salt de categoria. Sentim el migcampista biguetà.
15: 2 anys seguits pujant ja a la segona divisió. Però és que no sé ni què dir, és que estic abrumat. Costa d'assumir, quan treballes tant i tant temps per aconseguir aquest objectiu. El veus tan llunyà, tan lluny, que el veus inclús utòpic, però arriba un moment...
16: Arriba, no, vitalícia, Urri, va, va! Visca Vic i visca la mare que et va parir, Urri! Visca la botifarra blanca!
15: El somni és treballant... Al final s'hi arriba. I m'ho he de dir fa 5 anys. Ens trepitjava la primera catalana a la tercera divisió. És que he complert un somni, és que no hi ha més. I ara, un cop complert aquest, anirem pel següent.
1: Com comentava Urri, fa només 6 temporades, el biguetà competia amb el Vic a Primera Catalana i l'any que ve ho farà a la Liga Hypermotion.
0: El Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu estrena un nou pla estratègic de cara als propers 4 anys. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
17: Així és, Ona, i és que tal com han explicat des del consistori, aquesta en definitiva és una aposta per un museu més rellevant, inclusiu, creatiu i compromès amb la societat, que marcaran les línies de treball i les propostes futures. El Museu Arxiu Tomàs Balvei, amb aquest nou pla que marcarà la línia estratègica i que farà de guia de la presa de decisions dels propers 4 anys, pretén abordar tots els àmbits: l'expositiu, l'educatiu i la difusió de la història i del patrimoni, consolidant d'aquesta manera les tres grans potes troncals del projecte. Aquest pla estratègic del museu s'ha redactat amb les aportacions de la ciutadania recollides en diverses taules de treball, que han aportat diferents visions i necessitats de les persones que viuen a Cardedeu i del públic del museu, en un procés que ha servit per posar a la persona com a origen i destí de la cultura, com a promotora d'idees, productora de contingut i cocreadora de propostes culturals. Com a resultat de les sessions participatives, han sorgit 4 objectius estratègics claus, amb les seves línies d'actuació, que aposten per un museu més rellevant i inclusiu i compromès amb la societat, que es materialitzaran amb els objectius de posicionar el Museu Arxiu Tomàs Balvei com a museu de salut i benestar al territori, esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu de referència, consolidar una governança participativa i una gestió sostenible i enfortir sobretot la relació amb l'entorn i el compromís comunitari. Així doncs, expliquen des de l'equipament municipal que per tot això el museu és i vol seguir sent un actiu com a bé cultural, però també un museu actiu per si mateix, en acció present i clarament compromès.
0: I aquest diumenge el grup codinenc Idili es va proclamar guanyador del primer concurs de bandes de l'Empordà Music Fest, una fita que els capultarà directament a compartir escenari el pròxim 25 de juliol amb grans noms de la indústria musical catalana com de Tallets, La Gossa Sorda, entre d'altres, Laio.
4: El camí d'un grup emergent mai és fàcil, i menys quan competeixes amb desenes de bandes d'arreu del territori. Però els de Sant Feliu anaven preparats. El moment del veredicte, tal com recorda Elias Dolcet, membre del grup, va ser un autèntic esclat de felicitat que premia 3 anys de molta feina i assajos.
18: I això és un moment molt especial, et diria. I de molta il·lusió. Va ser molta il·lusió quan ho van anunciar, i re, eufòria i això. Moltes ganes i veure una mica que tot el que fas durant l'any o durant aquests 3 anys que portem donar els seus fruits és molt guai, és molt guai.
4: Tot i això, aquesta no és la primera vegada que la banda demostra el seu potencial en un concurs. L'any 2024 ja van tocar el festival Cabró Rock gràcies també a un concurs de bandes, una exposició que, com ells mateixos expliquen, es nota de seguida a les plataformes digitals, ja que el simple fet d'entrar a les llistes oficials d'aquests festivals es dispara ràpidament als oients. Aquest cop, però, la victòria té un gust especial perquè s'ha aconseguit gràcies al suport incondicional del seu públic. Idilia va passar a la gran final gràcies als vots de la gent que ha confiat en el seu projecte.
19: Que tot això ha sigut gràcies a les votacions de tota la gent d'aquell poble i que ho va compartir l'Ajuntament i que tothom ho va passar a les famílies i jo crec que les votacions van acabar 50-50, o sigui que devia anar de, no sé, de 20 vots o de, saps, de poquíssim, que cada vot va comptar i estem superagraïts.
4: I ara què? Doncs la maquinària d'Idilia no s'atura. El grup combina la preparació dels directes amb la creació del que serà el seu proper disc, que ja avancen que tindrà unes 10 cançons. Això sí, si algú no pot esperar a veure'ls el 25 de juliol, té una cita molt més a prop. Estaran actuant a la Festa Major de Vigues el proper cap de setmana. No obstant això, per la gran cita de l'Empordà Music Fest, el grup ja està preparant una sorpresa molt especial per a tots els que es desplacin fins al festival.
18: Per la gent que vingui al festival de l'Empordà?
4: Sí.
18: Vam pensar de fer alguna de les cançons noves que estem preparant, de portar-la ja com a primícia, també.
4: Una oportunitat única per viure el creixement d'una banda que, concurs a concurs i concert a concert, està començant a escriure la seva pròpia història dins de la música catalana.
0: I els Catarres i un tribut a Charango portaran més d'un miler d'assistents al Festival Flama de Campdevànol, Isaac.
7: Aquest dimarts, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, Campdevànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versions Associacions i un discjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
20: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010-2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
7: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps.
21: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pepa Costa. Bon dia i també bona revetlla de Sant Joan.
22: Hola, bon dia, benvinguts a Informació Meteorològica. Quina calorada, quina onada de calor. Estem en els moments més àlgids, podríem dir, d'aquesta onada de calor. Ahir va ser un dia que les temperatures van tocar sostre. Ens vam acostar molts 40 graus a moltes zones de les nostres comarques, i a fora de les nostres comarques, cap a Ponent, cap al sud de Catalunya, es van superar els 40 graus àmpliament. Les temperatures realment impressionants els que estem tenint, una onada de calor de primeríssima categoria, ja no sé ni què dir, perquè és que és realment extraordinari el que està passant aquests dies. Aquesta nit potser la temperatura ha afluixat un o dos graus, no ha sigut tan de mal dormir, en algunes zones s'ha dormit una mica més bé, però a altres no, eh? Déu-n'hi-do, tenien les temperatures mínimes per sobre dels 20 graus també a moltes zones. Vaig a prendre una hora de calor, aquest matalàs d'aire càlid que tenim just a sobre, que prové del nord d'Àfrica, ens està afectant de ple, i no ens el tallem de sobre, no hi ha manera de que vulgui marxar. Avui molt de sol durant tot el dia, algunes nubes al Pirineu, en principi sense precipitacions. Més cap a l'extrem occidental del Pirineu sí que pot ploure. Ahir va ploure cap a l'extrem occidental del Pirineu, però cap al Pirineu Oriental difícilment hi haurà tempesta. I, en definitiva, avui temperatures per sobre dels 35 graus també a les nostres poblacions. I demà, dia de Sant Joan, tres quarts del mateix, molt de sol, encara molta calor, potser baixa un o dos graus, però tot i això continuen temperatures clarament superiors als normals, i amb una calor que afluixarà molt poc. En definitiva, moltíssima, moltíssima calor, i un panorama que Déu-n'hi-do com està per aquests dies de Sant Joan, que tothom molta precaució amb els incendis, perquè pot ser perillós aquesta nit i aquests pròxims dies. Moltes gràcies, bon Sant Joan a tothom, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dijous, perquè recordem, demà no hi ha programa del Territori 17. També recordar a tothom que ens estigui escoltant que tingueu molta precaució amb els petardos, amb els focs artificials, vigilar que estiguin en zones autoritzades per poder-los llançar. També, òbviament, vigilar amb les persones amb sensibilitat, amb les mascotes, i també amb totes aquelles persones, doncs, que no poden estar a prop del foc. Com sabeu, una revetlla de Sant Joan que s'ha de de celebrar amb ganes, que tothom s'ha de passar bé, però que també doncs, s'ha de fer amb seny i amb respecte per aquelles persones que no ho poden celebrar de la manera que toca. Tot això en parlarem després. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: I bona revetlla, eh? Avui bona revetlla, ens ho direm moltes vegades, eh? Ja sí. És la primera vegada que t'ho dic.
2: I no verbena, eh?
1: No. Revetlla de Sant Joan, parlem bé, va. Començarem per la portada del diari de La Vanguardia.
2: I és que ahir la jornada ens va deixar dos protagonistes vinculats amb la política. El titular que llegim, un és José Luis Ábalos, l'exministre del govern de l'actual govern, i també Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit. Comencem amb Ábalos, que és el titular de La Vanguardia. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per a Koldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen el corruptor Aldama d'entrar a la presó i de tornar els 3,7 milions. Feijó demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. I pel que fa a la imatge destacada, doncs ahir Keir Starmer, justament davant de Downing Street, va sortir per pronunciar i anunciar que dimiteix com a primer ministre, i això li obre la porta a l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, que se'l considera el rei del nord. Per tant, a veure com acaba aquest procés al Regne Unit. Keir Starmer ja ha pres aquesta decisió amb molta pressió per part del Partit Laborista, on de fet li van plegar dos ministres. Més de 80 diputats del seu partit no estaven a favor de que ell continués al capdavant del govern del Regne Unit. Per tant, bé, doncs ha provocat aquest moviment també a el Regne Unit,
1: que
2: porta molts anys amb diferents primers ministres.
1: Sí. Seguim per al diari ara, perquè també hi ha aquests dos mateixos protagonistes.
2: Així és. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció, imposa una pena de 19 anys i mig a Koldo García i de 4 i mig al Lama per haver col·laborat amb la justícia. El tracte a l'empresari, que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners, indigna el govern espanyol. I la imatge destacada, doncs, és molt significativa, perquè es veu...
1: Ara veia el mateix, sí, que és com molt significativa la imatge.
2: Representa el succés que ha passat. Doncs es veu la porta més famosa, podríem dir, de Londres, que és la de Downing Street, i es veu a Keir Starmer, doncs, marxant, i bé, i el que llegim és adeu a Starmer, catifa per a Burnham.
1: Doncs, Andreu, seguim ara per a la portada del periòdico, que també tira per la mateixa línia.
2: Així és, i llegim: el Tribunal Suprem condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. El Suprem sentència per unanimitat l'exministre 24 anys a presó i Koldo a 19, i deixiurà el dama d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets, malversació i tràfic d'influències. I a la imatge, doncs, Starmer tira la tovallola, és el que llegim, acompanyat de la seva parella. El líder laborista dimiteix després de la pressió del seu partit, sols 2 anys després de la victòria electoral. L'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, favorit per substituir-lo. Per tant, bé, moviments també a la política britànica, que el Punt Avui, que sempre diem que no és un diari...
1: Quan hi ha coses importants, el Punt Avui també s'hi volca.
2: Però normalment no ho fa, i avui també, doncs, també aplica la seva portada en aquest tema. I la imatge és la mateixa que la del diari Ara, on es veu a Keir Starmer abandonant, doncs, el faristol on va comparèixer ahir per anunciar aquesta decisió. I el que llegim és: el Regne Unit no se n'en surt. La dimissió del primer ministre Keir Starmer accentua la inestabilitat política britànica 10 anys després del referèndum del Brexit. I és que des del Brexit han passat 6 primers ministres. Amb 10 anys, 6 primers ministres, que és una quantitat molt, força elevada.
1: Sí. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat, que començarem per la portada del País.
2: Aquí fan referència, evidentment, al cas Koldo. Mm-hmm. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys i deixa lliure el dama. La sala atribueix a l'exministre delictes d'organització criminal, malversació i tràfic d'influències. Els jutges imposen a Koldo García, assessor de l'exdirigent del PSOE, 19 anys i 8 mesos de presó, i el tribunal valora la col·laboració molt qualificada del comissionista i també li exempt de la multa de 3,7 milions d'euros. Per tant, el dama ha sortit vencedor, clar vencedor d'aquest judici, i a la imatge es veu el comissionista Víctor Daldama abandonant ahir el Tribunal Suprem.
1: Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
2: El Mundo avui llegim: condemna unànime i impecable a la corrupció que va arribar amb Pedro Sánchez. La mà dreta del president va instal·lar a l'arribar al poder una organització criminal en el govern. Els 7 magistrats veuen proves tots de delictes, suborns en cases de luxe gratuïtes i endolls de noies, en rebaixen la pena al dama i permeten que eviti l'ingrés a la presó per la seva coloració rellevant. La doctrina al dama va invitar altres convidats com Julio Martínez o Leire Diez a cooperar amb la justícia. I la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez, que hi va fer una intervenció, doncs, justament el dia en què es va publicar la sentència del cas Ábalos i Koldo. I també llegim a la part inferior de la portada avui del Mundo l'adeu de Starmer enfonsa més a un Regne Unit que no digereix el Brexit.
1: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada de La Razón.
2: Primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. Allà veiem cap a quin és el titular, cap on l'enfoquen i a quina persona, doncs, li posen el punt de mira. Elevades penes per corrupció, Ábalos 24 anys i Koldo 19. El Suprem premia la confessió del dama. L'exministre era al cap i van veure que els seus càrrecs en el govern i el PSOE era la via per un comú benefici. I també el que destaquen en portada La Razón, evidentment, és aquest canvi, bueno, aquesta dimissió del primer ministre. El Regne Unit devora el seu 6è primer ministre en una dècada.
1: I acabem amb una portada crítica de l'ABC.
2: Contundent. On evidentment hi ha és una portada molt
1: monogràfica.
2: Monogràfica i editorial del diari, pràcticament. El sanchisme condemnat. El Suprem castiga Ábalos amb 24 anys de presó, la major pena per corrupció a un exministre. Es lliura al dama d'entrar a la presó per la seva col·laboració decisiva i sentència a Koldo García amb 19 anys. I la imatge es veu a Pedro Sánchez ahir a la clausura en l'acte amb l'impacte del pla de recuperació que es va dur a terme a Madrid.
1: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15. I avui a la primera entrevista del Territori 17 parlarem amb un paleontòleg que s'ha convertit en un dels protagonistes de l'últim llibre de Jordi Portals titulat L'últim gegant. I per descobrir aquest llibre i també endinsar-nos en el món de la paleontologia parlarem amb en Bernat Vila i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, estic aquí amb el Bernat Vila, paleontòleg, que és un dels protagonistes de l'últim llibre de Jordi Portals, L'últim gegant. Primer de tot, moltíssimes gràcies, Bernat, per venir aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca aquest matí.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Clar, a veure, primer de tot, abans d'endinsar-nos en aquest llibre, que ja ens explicaràs, què fa exactament un paleontòleg per a tota aquella gent que no ho sàpiga?
4: Els paleontòlegs estudiem la vida del passat, la vida que ha viscut a la Terra durant el passat, però milions d'anys abans. No som com els arqueòlegs, en el sentit que els arqueòlegs estudien la història humana,
3: sí,
4: sinó que nosaltres anem molt més enllà i estudiem l'evolució dels organismes, els fòssils.
3: I, clar, fòssils s'entén com a... Clar, jo ho entenc com a dinosaures, una mica.
4: Sí, ja els fòssils inclouen els dinosaures, però inclouen molta varietat d'organismes marins, de tot tipus, microfòssils, etc.
3: I, clar, abans d'endinsar-nos un moment, d'on et ve aquesta passió? Perquè és algo com molt específic.
4: Sí,
3: no?
4: A mi em ve des de petit, que m'agradaven molt els fòssils, els dinosaures també, i aquest món em fascinava, no? Com poder descobrir el que va passar fa milions d'anys abans que nosaltres. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a estudiar geologia, em vaig especialitzar en paleontologia, i entendre una mica com funciona l'evolució és una cosa que em fascina encara ara.
3: I ara anem a parlar, perquè al final tots un dels protagonistes d'aquest L'últim gegant. Què et sembla ser un dels protagonistes d'un llibre?
4: És que és una història que realment em va passar a mi. Llavors és una història d'una recerca que vaig fer jo sobre dinosaures i que és totalment inusual, perquè normalment nosaltres descobrim un dinosaure, el desenterrem, l'estudiem i publiquem l'espècie i ja està. Però aquest dinosaure que vam descobrir té una història darrere que dona per fer un llibre. Sembla, és una novel·la. I és per això que quan la vaig protagonitzar m'anava adonant que allò era extraordinari, que allò no era gens normal.
3: I sense fer spoiler, per què és tan extraordinària aquesta història?
4: Perquè és una història que no només és el dinosaure, sinó que hi ha moltes històries humanes a darrere, i que comença fa 60 anys. 60 anys comença els primers descobriments. I a partir d'aquí hi ha unes certes interrupcions, passen coses, coses que desapareixen, i que s'han de trobar, i s'han de fer investigacions, i al final és un, com un trencaclosques, que, bueno, el misteri una mica s'hi acaba enquadrant totes les peces.
3: Clar, i tu quan... Clar, al final tu m'estàs dient que això és algo que tu has viscut. I com és viure-ho i després llegir-ho i saber que la gent està llegint aquesta història?
4: Home, la veritat és que està tenint bones crítiques, a la gent li agrada molt perquè és un llibre molt amès, llegeix molt bé i t'enganxa, perquè és una història de misteri, de paleontologia, però no és un tractat de paleontologia, sinó que et va introduint a la manera com treballem els paleontòlegs. I a part, com et deia, hi ha vides humanes, hi ha diversos relats ficats per allà dins que es van entrecreuant, històries que comencen i acaben, i jo veure-ho em suposa, doncs, una cosa molt sorpresiva, perquè realment jo quan ho vivia ja notava que allò era molt extraordinari. Llavors quan en Jordi Portals, que és guionista i escriptor, em va suggerir de fer una novel·la, vaig dir sí, és el millor format perquè arribi tothom.
3: Que xulo i que interessant, també t'he de dir. Però clar, ara tornant una mica a la teva professió, la paleontologia, encara ara es poden fer grans descobriments?
4: Sí, i tant, nosaltres en fem. Nosaltres treballem aquí al Pirineu, a Catalunya, i trobem encara espècies de dinosaures que no s'havien descobert mai. La meva especialitat és amb els dinosaures, els últims que van viure abans de l'extinció, en el Cretaci, i continuem trobant molts dinosaures, no només a Catalunya, també a altres parts del món. També treballem a l'Argentina, als Estats Units, i en aquests llocs hi ha molt registre fòssil encara per explorar.
3: I quins són els dinosaures, per exemple, que s'han trobat? Per exemple, ara tu m'estaves parlant del Pirineu, no? Doncs aquestes últimes descobertes, o del que puguis parlar, quins eren els que habitaven una mica al nostre territori?
4: Hi havia uns dinosaures de coll llarg, herbívors, que caminaven a quatre potes, sí. Aquells, el tipus Diplodocus, sí. Aquests allargats, d'aquest grup.
3: Molt cuquis.
4: Sí. Una mica grossos, bastant grossos. I després també teníem uns dinosaures que s'anomenen de bec d'ànec, perquè tenen la forma de la boca, recorda un ànec, que es diuen hadrosaures. Aquests també els tenim als Estats Units, a la mateixa època, i a Àsia. I llavors tenim altres grups més petits de carnívors, petits com el Velociraptor, per exemple.
3: Aquest em sona.
4: Aquest de les pel·lícules, eh?
3: Sí, la veritat és que sí.
4: Doncs aquests els teníem per aquí. És molt diferent del Tyrannosaurus Rex i el Triceratops que coneixem d'Estats Units. Teníem uns ecosistemes diferents, però contemporanis.
3: Que al final l'ecosistema, o sigui, les vides que hi havia aquí fa milions d'anys, són diferents a cada territori.
4: Evidentment, sí, sí, hi ha una mena de separació per províncies faunístiques, cada província té els seus ecosistemes, els seus grups, i fa 70 anys la Terra també era molt diferent de com és ara. Llavors hi havia espais per cada grup de dinosaures.
3: I clar, jo em pregunto ara, és una feina poc coneguda? Creus que s'hauria de conèixer més aquesta feina? O esteu bé tal com esteu?
4: No, home, sempre està bé que sigui més coneguda, perquè també tenim més finançament per fer més coses. I una mica, també la idea del llibre és divulgar aquesta feina i aquesta passió i aquestes històries que la gent no coneix sobre la paleontologia. I és una feina coneguda a vegades per les pel·lícules, gràcies a Jurassic Park,
3: sí.
4: I a tot el marxandatge que mou els dinosaures, el que agrada als nens els dinosaures, però el que potser la gent no coneix és com treballem els paleontòlegs.
3: Clar, ara anava a l'entrar. Com treballeu? Perquè al final m'has dit que no és el mateix que un arqueòleg, perquè al final un arqueòleg estudia la vida humana del passat.
4: Sí.
3: Com treballeu? Teniu formes similars?
4: Hi ha coses que convergeixen, que són bastant iguals, com la manera de treure la informació quan trobes els fòssils o les restes arqueològiques, però altres que són molt diferents, que és, per exemple, quan nosaltres treballem amb milions d'anys, les roques que nosaltres treballem abarquen molt més, i, per exemple, nosaltres el que fem al punt de partida sempre és el fòssil. Anem per la muntanya a veure si trobem algun fòssil, llavors excavem amb unes tècniques que són bastant més agressives que les dels arqueòlegs, perquè nosaltres treballem a vegades amb martells percussors, etc. I un cop tenim el fòssil, el preparem i l'estudiem. I a partir d'aquí sabem quina espècie és, com es movia, etc.
3: Clar, i quan pot passar des de que trobes un fòssil al mig de la muntanya fins que es fa l'excavació i fins que tens tot el resultat?
4: Normalment, des que trobes el fòssil fins que l'excaves és poc temps, perquè tens moltes ganes de saber què trobes. Quan l'has trobat, llavors s'alenteix tot el procés perquè l'has de preparar. El fòssil es fa malbé, has de posar uns productes que no es trenqui, que es consolidi, i llavors comença l'estudi, que és la part més lenta, perquè has d'estudiar-ho amb molt de detall, has d'aplicar-hi tècniques, has de fer fotografies de microscopi, el que sigui, has de comparar amb altres dinosaures d'arreu del món. Això es pot allargar anys. I finalment la publicació.
3: Clar, entenc que ha de ser com complicat, no?, datar-ho com tot. Per això treballeu amb milions d'anys, també.
4: Sí, sí. Nosaltres venim moltes vegades de la geologia, i en geologia datem les roques utilitzant els fòssils. I per tant, i a vegades també utilitzant altres mètodes. I és molt important saber l'edat de la roca per saber si estem parlant d'un fòssil de fa 3 milions d'anys o un de fa 120.
3: Clar, i ara, recordant una mica el tema de les pel·lícules aquestes que tracten sobre dinosaures, han fet bé o han fet... O sigui, hi ha coses que poden ser verídiques en aquestes pel·lícules de ficció o
4: sí,
3: han agafat molta ficció?
4: Hi ha hagut una evolució des de la primera de Parc Juràssic fins a les últimes en què han anat incorporant avenços que hi ha hagut a la ciència. Per exemple, alguns dinosaures ja els posen en plomes perquè és la branca que va donar lloc als ocells, altres els fan més realistes. El que sí que fallen sempre aquestes pel·lícules és amb la mida. Els fan sempre més grossos del que tocaria.
3: Exageren, no?
4: Exageren, per fer por, per fer més espectacular. Però, per altra banda, contribueixen molt en aquest imaginari col·lectiu i social dels dinosaures i a crear afició perquè la gent vagi als museus, s'interessi, llegeixi llibres de dinosaures i llegeixi llibres com el nostre. Perquè, en el fons, és una novel·la sobre dinosaures que no només és dinosaures, però ha contribuït al fet que hi ha aquest boom de dinosaures i que a tothom agrada.
3: Clar, i ara preguntaré una cosa, a veure què em respons. Tu m'estaves parlant que et vas especialitzar en dinosaures. Tens algun de preferit?
4: La veritat és que és una pregunta que moltes vegades m'han fet i no en tinc cap. No en tenia cap, però la veritat el que tinc molt afecte aquest últim que hem descrit,
3: sí,
4: que es diu Abditosaurus i que és el que narra la història del llibre. I li tinc molt afecte, i ja veureu per què, qui llegeixi el llibre entendrà que és una cosa gairebé molt personal, perquè m'agrada tant.
3: I ja per tancar, Bernat, si haguessis d'escollir una sola cosa a explicar sobre els fòssils que es desconeix, quina seria? Pot ser una o un parell, vull dir que potser...
4: Mira, diria, fa temps et diria, per exemple, el color de la pell dels dinosaures és una cosa que es desconeix. Però cada vegada hi ha més avenços i cada vegada, almenys, per exemple, amb plomes fòssils, podem determinar el color.
3: Sí, wow.
4: El so dels dinosaures, és una cosa que no sabem. El so que emetien a les pel·lícules totalment inventat.
3: Vale, és una informació molt necessària, realment. Veuré si sí. Una d'una altra manera.
4: Totalment. No sabem si cridaven, si ho feien fort o de quina manera ho feien. I això és una cosa que per ara no se sap, però... Jo no descarto que en un temps proper se sàpiga.
3: Doncs, Bernat Vila, moltíssimes gràcies. Em quedo amb aquest final en descobrir més coses sobre els dinosaures i m'he quedat amb ganes de llegir el llibre, així que...
4: De això es tracta.
3: Moltíssimes gràcies per ser al Territori 17 i a una codinenca aquest matí i enhorabona per ser el protagonista d'un llibre però també de la teva pròpia història, en paleontologia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Minuts de 3:15. I avui, com sabeu, és la revetlla de Sant Joan i que, com ja és tradició, al Ripollès la flama del Canigó arribarà a la comarca a través del Coll d'Ares, al nucli de Molló. Òmnium Cultural del Ripollès és qui ho organitza juntament amb Tradicat i els ajuntaments de Molló i Parets de Molló. Isaac Muntades, bon dia.
5: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui tenim a Coll d'Ares en Jordi Vilarrudà, que el coneixeu molt bé, perquè a banda de ser periodista i cap de la secció de cultura del bisetmanari El 9-9, també és el president d'Òmnium Ripollès i, a més, és sobre el terreny doncs, per explicar-nos com viuran aquesta jornada tan especial pels catalans com és la revetlla de Sant Joan amb l'arribada de la flama del Canigó. Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
6: Hola, molt bon dia des de Coll d'Ares.
5: Perfecte. Et sentim perfecte, Jordi, que una de les coses que ens feia patir era la cobertura, que aquí és va i ve, vull dir que gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí. Per començar, des de Coll d'Ares, Jordi, com està l'ambient? Fa bon dia, avui?
6: fa un dia excel·lent, fins i tot tindrem calor, aquesta hora el sol ja està una mica alt, ja pica, i gairebé cap núvol a la vista, ara mateix estic mirant ni res, o sigui que tindrem un dia encalitjat, calorós, però molt bo.
5: Hi ha molta gent ja, Jordi?
6: Hi ha hagut molta gent, ara ha fluixat una mica, ara en tornarà a venir més, però sobretot entre les 6 i les 8 o les 9 del matí hi ha hagut molta gent, perquè a hores d'ara ja ha pujat molta gent a buscar la flama del Canigó, que s'ha encès aquí aproximadament a les 6 del matí amb els corredors que venien des del Canigó, que és allà on ha començat a cremar aquesta nit. I des de llavors cap aquí doncs hem tingut molta gent que ja ha vingut, hem tingut gent doncs, de, sobretot dels Vallesos, del Maresme, de l'Empordà, de l'Anoia, gent que ja ha vingut a buscar la flama aquí, i més que ara aniran pujant a les pròximes hores.
5: Explica'ns una mica, a banda de buscar la flama, em sembla que abans de les 10 hi havia algunes altres activitats, no, Jordi? I una mica, aquí a Coll d'Ares hi ha previsió d'activitats fins la tarda. Què es trobarà les persones que vinguin aquí al Coll d'Ares?
6: A veure, la gent que vulgui venir ara, o sigui, ara tindrem un homenatge amb els pioners de la flama del Canigó, perquè aquest any en fa 60 que va començar aquesta història, que hi va haver la primera iniciativa de gent de la Catalunya Nord i del Principat perquè la flama travessés per aquí, a Coll d'Ares, just en aquest punt, i commemorant aquests 60 anys es fa un record doncs, de la gent que va començar, entre altres coses, amb una acció artística que ja s'ha fet al matí, ara es repetirà, dirigida per l'artista ripollès Eudald Alabau, i després també en parlaments i referències doncs, a aquestes persones. Després hi ha un acte que sempre es fa també des d'Òmnium i Tradicat, que és l'altra entitat doncs, que som aquí treballant, que és el que en diem camins d'anada i tornada, perquè justament estem a Coll d'Ares, que és un punt que la flama travessa doncs, de la Catalunya Nord cap al Principat, però que l'any 1939 va ser un punt que molts catalans i també republicans espanyols van travessar en el sentit contrari cap a l'exili, i per tant és un punt d'exili també, i això també ho volem recordar doncs, cada any. Aquest serà un altre dels actes que hi haurà, amb l'actuació dels músics per la llibertat. Després hi haurà la presència d'escoles de la Catalunya Nord, perquè volem que les escoles de la Bressola, en aquest cas, vindran de Perpinyà, i escoles de Tuïr i de Prats de Molló, vistin també un dia de catalanitat aquí, aprofitant que ara estan en casals d'estiu. Hi haurà el Roger Canals, animador, que cantarà, que farà un espectacle amb cançons del Xesco Boix, també recordar el Xesco Boix. Després hi haurà sardanes, hi haurà... Són activitats que aniran passant durant el matí per aquí, començant tant d'hora, dona temps per fer-ne moltes. I alguna presència, que en aquest moment no podem confirmar encara, però que segurament tindrem alguna presència, diguem, política independentista rellevant, però encara no ho podem dir.
5: No es pot dir perquè no serà Carles Puigdemont, no? Bueno, no ens ho podràs dir, no? Si
6: no
5: és
6: serà.
5: Carles Puigdemont.
6: No serà. Això podem dir, no serà. Que no, podem dir que no serà ell. Podem dir que no serà ell.
5: Perfecte.
6: No serà aquest el cas.
5: Et volia preguntar, Jordi, perquè has comentat això, que es commemoren 60 anys, tindreu gent... Clar, la gent que ja va venir fa 60 anys, en teoria és molt gran, no? Vull dir que...
6: Sí, o sigui, ara mateix dels supervivents, diguem, dels que van començar la flama ben bé, que hi eren aquell dia fa 60 anys, queda una persona viva, que és en Ramon Torra de Manlleu. I en Ramon Torra de Manlleu avui no és aquí perquè és el Parlament, justament, cada any hi és, però avui no és aquí, sinó que és el Parlament, perquè també ha sortit d'aquí fa poc la flama que va fins al Parlament de Catalunya, i allà se li fa un reconeixement en l'acte institucional al Parlament, que tindrà lloc a les 12 del migdia amb la flama que s'ha encès aquí fa una estona. En Ramon Torra, a més la persona que aquest any ha fet el manifest nacional de la flama del Canigó, que es llegeix a tot arreu, i és justament doncs, això, un testimoni viu d'aquell moment. N'hi ha que s'hi van incorporar els anys següents, però ara mateix ens queda ell, el seu testimoni, com a persona que just fa 60 anys, l'any 1966, era aquí a Coll d'Ares. El dia d'avui, no oblidem, nosaltres estem aquí molt tranquils, ells en el seu moment estaven amb gendarmes a una banda i guàrdies civils a l'altra, just davant d'on estic jo hi havia la caserna, la guàrdia civil, el lloc de vigilància de la frontera. Per tant, no els agradava gaire el que passava per aquí, i en aquelles circumstàncies van fer el primer pas de la flama des del Catalunya Nord cap al Principat.
5: De fet, això és una de les coses més maques de la tradició, no, Jordi? Potser aquest agermanament entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud, no? Que no s'acaben de trobar, no? Potser costa trobar-hi nexes d'unió últimament. Ara sí que hem tingut els casos de la Bressola, però ens queda una mica aïllats, no? Potser, no sé si des dels mitjans de comunicació també tenim culpa, no?
6: Cada vegada menys, o sigui, cada vegada menys en determinades coses. Aquí, per exemple, és molt real la col·laboració transfronterera entre els municipis, per exemple, entre el de Molló i Prats de Molló, que és on estem ara, just a la línia divisòria dels dos municipis, i en altres municipis de les zones frontereres, no oblidem el cas, no sé, fins i tot de l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, no? Hi ha molta relació en aquest sentit, hi ha relació a nivell cultural, des d'Òmnium, per exemple, que tenim una seu potent a Perpinyà, que és un lloc que considerem estratègic, també. Em sentiu?
5: Sí, et sentiu perfectament, Jordi.
6: Sí, em sentiu? Vale, d'acord, perdó, que se l'havia perdut. Perpinyà és un lloc que Òmnium doncs, considerem estratègic, està governat per un alcalde de l'extrema dreta en aquests moments. Hi ha un moviment que hi és, des de la Bressola, des de l'Escola Reals, des de... aquí tenim avui doncs, també ens acompanya un periodista, company de Ràdio Reals. Existeix aquesta relació i nosaltres hem de fer el possible per mantenir-la viva en el sentit que quan nosaltres anem a la Catalunya Nord hem de fer l'esforç per parlar en català i ens trobarem molta més gent que l'entén i que el parla potser de la que ens pensem, perquè a vegades anem allà i automàticament canviem el francès, doncs no. Avui vindran infants que estan aprenent en català a l'escola, a l'escola Reals, totes les assignatures en català i alguns altres d'escoles que fan una part en català, doncs necessiten que nosaltres no els tractem com a diferents, sinó que els tractem com a catalans i que nosaltres quan hi anem fem aquest esforç que no costa gaire, o fins i tot quan diem els topònims dels pobles, que no diem que hem anat a colliure així en francès, sinó que hem anat a colliure, o que hem anat als Banys d'Arles, que és un municipi que tenim aquí també a la vora, no? Doncs mantenim-ho viu també nosaltres, no? No deixem d'anar-hi, no deixem de tractar-los com el que són, com a catalans, també.
5: També et volia preguntar, Jordi, la Flama ara, ho deies, ha vingut gent de bon matí a buscar-la per endur-se'ls a diferents punts de Catalunya. Aquí se l'enduen sobretot també per al Ripollès, Osona, Lluçanès, Moianès, no? Vull dir que aquí al Ripollès on la porten?
6: A veure, aquí això es farà més tard, perquè és entre migdia i primera hora de la tarda, sobretot, que venen la gent més de proximitat, diguem, els que no tenen tant de recorregut fins allà on l'han de portar. Ve la gent de la Garrotxa, que té a la vora també, i ve la gent d'Osona, Ripollès, Lluçanès, Moianès, a través d'aquesta entitat que és Tradicat, que juntament amb Òmnium ja fa anys que va portar la Flama a tot arreu. Arriba, de fet, a tots els municipis, pràcticament es porta a tots els municipis, en el cas del Ripollès a tots. Aquest any fins i tot hi afegim doncs, una entitat que ens ha contactat, que són els Amics de Núria, que la porta

0: No sé si Òmnium Cultural, d'aquí al Ripollès, a part dels activitats que feu aquí a Coll d'Ara, Jordi, organitzeu algunes activitats ja aquesta tarda en algun altre dels municipis. Em sembla que també em vas comentar que la setmana passada feu alguna cosa, oi? Ai, la setmana que ve, perdó. La setmana passada no.
1: Sí, perquè ara a partir d'aquí és cada municipi on hi ha entitats, ajuntaments, col·lectius diversos que munta doncs, la festa a la seva, de la seva manera i amb les seves entitats i col·laboracions diverses. O sigui, llavors la raó del Flama no és homogènia, cada municipi la fa, doncs la integra a vegades dintre d'altres programes festius que tenen, la fa doncs, amb una festa organitzada expressament al voltant de la Flama, potser un dels casos bastant representatius en aquest sentit és Candelano, per exemple. Hi ha municipis que fan de nucli receptor de la Flama de tots els del seu entorn, com a Regres de Freser, per tots els de la Vall de Ribes, a Camprodon l'integren dintre el programa de la Festa Major que estan celebrant aquests dies, etc etc. És a dir, cada municipi llavors fa la seva rebuda particular de la Flama amb les seves pròpies dinàmiques, diguem. Després nosaltres aquí estem començant avui a fer una campanya que tenim uns cartells per aquí que diu omple el tour d'estelades, perquè després de la Flama ens ve ara el tour i hem de procurar que en el tour qualsevol imatge que es vegi hi hagi la presència d'estelades, que són allò que ens identificarà en aquell dia, que el tour no està passant per Espanya, que està passant per Catalunya. I per tant doncs ja estem donant difusió a uns punts on des d'Òmnium i l'ANC estarem repartint estelades el dia del pas de l'any. Aquests, evidentment, serà la Collada de Toses, que és un dels ports de muntanya principals i que el tenim aquí a la nostra comarca, bé, entre la nostra i la Cerdanya.
0: Perfecte, Jordi. Doncs, president d'Òmnium Cultural del Ripollès, que ens has acompanyat aquest matí, en Jordi Vilarrodà, que està aquí a Coll d'Ares, a peu de terreny, explicant-nos una mica doncs, les activitats que faran des d'Òmnium Cultural i tot el tema de la rebuda de la Flama del Canigó. Et deixem ja, perquè em sembla que tens un acte ara a les 10 aquí,
1: sí,
0: com ens comentaves.
1: Ara ja comencen altres actes i ara l'Eudald Laval ens tornarà a fer aquesta acció artística que hem fet ja a primera hora del matí, que he vist en fotografies, la gent ho podrà veure a les xarxes, bastant espectacular, simulant una flama sense encendre foc, perquè això no ho podem fer, però amb la seva creativitat ens ha fet aquí una bona performance. I a més que tothom sàpiga que fins a quarts de 4 de la tarda aquí hi ha activitat i passen coses i pot pujar i pot dinar també, perquè tenim aquí producte de proximitat del Ripollès per dinar i pot venir aquí i passar aquest dia, protegit, sobretot, això sí, protegit del sol, perquè avui és molt dia.
0: Perfecte, doncs Jordi Vilarrodà, moltes gràcies per haver estat al Territori 17 aquest matí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies. Adéu, bon
0: dia. Fins ara. Adéu, bon dia.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ha arribat ara de saber quina és la cançó del dia.

És la foguera de Charango i és que avui, 23 de juny, als Països Catalans se celebra la Revetlla de Sant Joan. Aquest tema de Charango, que forma part del darrer disc de la banda, abans de la seva dissolució, els de Sant Joan de les Abadeses parlen sobre la festa que obre les portes

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs amb motiu de la revetlla de Sant Joan, aquests dies 23 i 24 de juny, Renfe adapta i reforça el servei de Rodalies de Catalunya per facilitar els desplaçaments dels viatgers, especialment cap a les zones del litoral amb major afluència. Durant la nit del 23 al 24 de juny s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa Barcelona-Maresme amb la circulació de serveis especials. A més, a l'inici i final de les jornades garanteixen intervals de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei de Rodalies. La línia R2 Sud de Sant Vicenç de Calders a l'estació de França per Vilanova i la Geltrú, tradicionalment amb alta demanda durant aquesta festivitat, disposarà d'un tren especial el dimarts 23 a les 23:36 amb sortida des de l'estació de França i parada a totes les estacions fins a Vilanova i la Geltrú, on arribarà a les 12:37 de la matinada. A més, el tren de les 23:49 de Barcelona a l'estació de França perllonga el seu recorregut fins a Vilanova i la Geltrú. I el dimecres 24, a 6:15 de la matinada, es programa un tren especial des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, amb arribada uns 5 minuts abans de les 7 del matí, amb parada a totes les estacions. I a l'R1, per als desplaçaments cap al Maresme, el dimarts 23, es programen dos trens especials amb sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, a les 23:09 i a les 23:57, amb parada a totes les estacions del recorregut. A més, es reforça la capacitat en altres serveis de la línia, i tant el dia 23 com el 24, es mantenen els reforços habituals de dia festiu entre l'Hospitalet, Mataró i Calella. En coordinació amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals, es desplegarà un dispositiu especial de seguretat a les poblacions amb més afluència de viatgers, com Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Platja, el Prat de Llobregat, Mataró, Ocata, el Masnou, Montgat, Arc de Triomf i el Clot. A més, personal de seguretat acompanyarà alguns dels últims trens del 23 i primers del 24 de juny.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'm com està ara mateix la línia R3.
3: Doncs tenim novetats avui també la línia R3. Si vam tenir una avaria que a causa del robatori de coure va provocar...
2: Entre
3: la Garriga i les Franqueses. I va provocar que la senyalització afectés a tota la xarxa ferroviària de l'R3, doncs avui ens hem aixecat al matí i també nou robatori de coure. Per sort, els trens funcionen. Mm-hmm. El robatori ha estat entre l'estació de la Garriga i Figaró, però els trens sí que funcionen des de Figaró fins a Vic i llavors des de Torelló fins a Ribes de Freser.
2: Alguna novetat més pel que fa a la línia també, R3?
3: A la línia R3 no. A les carreteres sí, hem de destacar que hi ha hagut una topada amb un animal a l'alçada entre Hostalets de Balenyà de Centelles, direcció Barcelona, i ha provocat cues. I bé, doncs la gent que baixi direcció Barcelona, Granollers, des d'aquí Vic, doncs es trobarà aquesta retenció a causa d'un impacte amb un animal i que provoca retencions.
2: Jo volia comentar-ho que jo, quan estava venint cap aquí a Vic, m'he creuat, però l'animal caminava per la carretera.
3: Caminava?
2: Sí. És a dir, l'animal estava caminant i aquesta retenció l'ha causat el fet de que... s'estaven esperant a que l'animal sortís de la carretera. En aquest cas era un gos domèstic que portava un collaret. Per tant, quan ho he vist, el gos encara... Vull dir, la frenada ha sigut perquè la gent s'esperava que el gos es pogués apartar de la via o que els serveis de la policia municipal d'Hostalets...
3: Jo he vist una patrulla de bombers, pot ser?
2: Pot ser. Sí que és veritat que quan he vingut cap allà, la cua ja era llargueta perquè tots els cotxes han frenat i els dos primers cotxes que estaven davant de l'animal, que era aquest gos, seguien avançant, però a poc, perquè el gos el que feia era seguir C-17 cap avall. Vull dir que no sé com... Llavors mirarem a veure com ha acabat tot aquest conflicte del gos.
3: Doncs sí, a veure si el gos pot tornar amb el seu amo, que
2: exacte. És on ha d'estar. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
3: Fins ara, bona.

0: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo i en concret amb ell parlarem sobre el Pacte Nacional per la Indústria. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Caldes de Montbui tanca una etapa de 20 anys de mòduls prefabricats a l'Institut Escola del municipi. Aquest passat divendres, coincidint amb la festa de fi de curs, més d'un centenar de famílies van poder recórrer a les noves instal·lacions que estaran totalment operatives de cara al pròxim mes de setembre. Laia de Déu, una codinenca.
1: L'antiga escola El Calderí, que va néixer l'any 2006 en uns barracons que havien de ser provisionals, però que finalment s'han allargat durant dues dècades per deixar pas, ara sí, al nou edifici. I és que aquest compta amb més de 2.400 metres quadrats, 14 aules noves, una cuina ampliada per fer el menjar al mateix centre i una gran àgora central. L'alcalde Isidre Pineda destaca la fita aconseguida després d'anys de lluita de tota la comunitat educativa.
2: Avui probablement és un dia amb un to certament històric, perquè la comunitat educativa de l'antiga escola El Calderí doncs, molts anys havia reivindicat el que era, jo crec, que un fet que veia tot el poble, i és que havia dignificar, millorar, apostar per un projecte educatiu que durant molts anys doncs, va lluitar per acabar amb una escola que és veritat que tenia barracons, però no m'atreveixo a dir, el que no diré és que estiguessin malament els nois i noies i la comunitat educativa els barracons, sinó que el que ens demanava, crec que totes les administracions, és que acabéssim el projecte educatiu que representa avui l'Institut Escola.
1: Les obres han tingut un cost total de 3,7 milions d'euros, finançats conjuntament entre la Generalitat i l'Ajuntament. I és que, més enllà de la importància política, el canvi físic pels alumnes serà radical. Es passa dels barracons a un edifici sostenible dissenyat amb criteris bioclimàtics. Jordi Martín és regidor de Planejament Territorial i explica com s'ha pensat l'estructura de fusta i vidre.
3: S'ha dissenyat de manera que les ventilacions creuades afavoreixin moltíssim que sigui el mínim necessari a l'ús de altres elements per baixar la temperatura. Per tant, d'alguna manera s'ha tingut en compte tant en els aïllaments com els materials com en el disseny de del propi edifici, que la ventilació natural, que òbviament és el sistema no només més econòmic, sinó més, evidentment, sense cap mena de repercussió, el més natural possible, sigui el més eficient possible. Per tant, aquest edifici, enfront de les temperatures altes, tindrà una bona resposta.
1: El procés de construcció ha inclòs les demandes de mestres i famílies a través d'un procés participatiu. Ara, el pròxim objectiu al calendari és immediat, la retirada dels últims barracons que començaran a principis de juliol per donar pas a la construcció de la nova pista esportiva exterior.
0: I Camprodon inaugura un aparcament per una trentena de cotxes, bicicletes i una zona de pícnic al Camp de la Vila. Isaac.
4: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
5: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
4: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
6: Tot això és un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat també d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas, com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
4: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana, un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
0: I la Biblioteca Rosa Leveroni de Montornès del Vallès fa una cloenda del curs de clubs de lectura amb escriptores de Premi Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona, i és que el poeta Melcion Mateu i l'escriptora Alba de Déu han visitat l'equipament en els darrers dies per conversar amb les persones que segueixen la tertúlia de poesia i el Club de Lectura Feminista, amb dues propostes de caràcter mensual. D'una banda, el poeta Melcio Mateu va visitar l'espai per cloure el curs de les tertúlies de poesia. A més de poeta, Mateu és traductor i ha guanyat el premi Octavio Paz del 98 amb el poemari Vida Evident. També ha rebut distincions als Premis Jocs Florals de Barcelona del 14 per l'obra Illes Lligades. I és que a les tertúlies de poesia, cada mes, els voluntaris montornesencs Marc Pruna i Salvador Pila comenten l'obra de poetes nacionals i internacionals amb el públic assistent. D'altra banda, aquesta setmana passada s'ha fet la cloenda del Club de Lectura Feminista de la Biblioteca, anomenat Fem Tertúlia, i coordinat per l'autora Marina Martori. En aquest cas, l'encarregada de tancar el curs està l'escriptora granollerina Alba de Déu, que al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit reconeixements com el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions del 2010 i el Premi Crítica Serra d'Or del 12 pel recull de contes Gats al Parc. I és que, pel que fa a l'activitat Fem Tertúlia, cada mes es proposa una novel·la amb perspectiva de gènere. Paral·lelament a les tertúlies de poesia i al Club de Lectura Fem Tertúlia, la Biblioteca Rosa Leveroni disposa d'altres espais de trobada per conversar sobre llibres, com ara les sessions de Parlem Llibres, conduïdes per l'escriptor Raimon Portell, els clubs de lectura infantils coordinats per les bibliotecàries Charo Campos i Yolanda Martínez, o les sessions, per exemple, de contes per a infants a càrrec de narradores diferents. Així doncs, està en concurs amb unes quantes cireretes al pastís i amb una assistència de rècord als clubs de lectura, que fa esperar una gran engegada de cara a la nova temporada.
0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart d'onze del matí. Seguim en directe des del Territori 17 i ara és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic en parlar sobre el Pacte Nacional per a la Indústria, com sempre de la mà d'en Joan Carles Arredondo, que ja el tenim a punt. Bon dia, Joan Carles, i també bona revetlla de Sant Joan.
8: Bon dia, igualment. Com deies, el govern català i els agents empresarials i sindicals van firmar la setmana passada el nou Pacte Nacional per la Indústria. Aquest és el tercer pacte i els objectius són aparentment similars als que marcaven els dos anteriors. Això vindria a significar que els objectius que van tenir els plans que s'havien firmat el 2017 i després el 2022 podria ser, o el que més aparenta, és que no han arribat a cobrir l'objectiu d'elevar el pes del sector industrial a Catalunya i que ara, en aquest 2026, toca renovar aquesta aspiració. De tota manera, el que ha anat passant amb els anteriors pactes dona poques esperances que es produeixi una remuntada del sector industrial que el situï, no ja en el 25%, que era l'aspiració que marcava el 2017, el 25% del PIB, que la indústria tingui un pes del 25% del PIB, doncs dèiem que no, això que era un objectiu molt ambiciós que marcava el 2017 no es va arribar a aconseguir i ara gairebé no es pot assegurar ni que s'arribi al 20%. Això no treu que sigui necessari a fer una aposta ambiciosa pel sector com ara intentarem anar explicant. L'avenç dels serveis com a sector predominant en l'economia ha sigut un element que ha caracteritzat els últims anys. Aquesta circumstància, s'ha de dir, no és única a Catalunya, perquè també a la resta d'Europa apareixen veus que apunten a la necessitat de recuperar múscul productiu. Els motius estan àmpliament exposats, però val la pena insistir-hi. La indústria genera ocupació de més qualitat. Ho exemplifica la taxa de temporalitat, que és més baixa en els llocs de treball d'aquest sector, i gairebé està a la meitat que la mitjana catalana. És a dir, la majoria de sectors estan amb índex de temporalitat que freguen el 13%, i en canvi la indústria està aproximadament al 6,5% de taxa de temporalitat. També és una activitat amb millors salaris, i finalment és una branca productiva que distribueix activitat econòmica fins i tot a qualsevol àmbit geogràfic. La presència d'una indústria potent genera un ecosistema econòmic al seu voltant. Perdre indústria és perdre, esclar, fàbriques i llocs de treball directes, però també és perdre tecnologia, perdre capacitat exportadora i perdre distribució cap a altres sectors productius. Això és el que ha anat passant a Catalunya en el que es porta de segle. No anirem més enrere, per tant, ens centrarem a l'any 2000, que llavors la indústria representava aproximadament aquest 25% del PIB català. Perdó. El 2025, amb prou feines, arriba al 18%. Això, tot i les promeses contingudes en els plans nacionals per la indústria anteriors, que feia referència a la necessitat de recuperar aquell 25% original de principi de segle. Els plans nacionals haurien fet curt per complir els objectius declarats i els balanços finals es fa poc esment crític a aquest incompliment, que això de, que s'ha quedat lluny, diguem-ne, d'arribar a aquest 25%. Enmig del quart de segle transcorregut hi ha hagut etapes de tot tipus. Durant els primers anys s'abraçava la idea que la indústria era un sector obsolet i que era positiu que es produís una globalització que enviés als països emergents la producció, mentre que el cervell, la recerca, el desenvolupament, la innovació, es mantingués en els països del primer món. La idea no va ser exactament reeixida, perquè aquesta distribució generava dependències que es van fer prou visibles, per exemple, als anys de la pandèmia. No va passar exactament que el cervell es quedés a Europa, perquè les fàbriques del continent s'havien convertit més aviat en punts d'assemblatge de productes fabricats a l'Àsia. Qualsevol desajustament en forma de demanda més gran en els mercats asiàtics o d'índole logística afectava la indústria europea. Les mateixes institucions de la Unió estan fent esforços més retòrics que efectius fins ara per recuperar producció autòctona, però reconstruir el que es va desmantellar no es fa d'un dia per l'altre, i a més els sistemes productius s'han transformat profundament a cop de transicions energètiques i tecnològiques, com hem anat explicant, diguem, també en aquest espai, no? Sigui com sigui, el govern i els agents empresarials i sindicals han mostrat el convenciment que val la pena fer un nou esforç per avançar en l'àmbit industrial. És per això que s'han fet un recull de propostes que, a grans trets, posen sobre la taula 5.000 milions d'euros, que no és poc, i tot això amb l'objectiu de rellençar el sector industrial. Són 190 actuacions, amb algunes de puntuals adaptades a les grans qüestions que marquen l'economia en aquests anys, la tecnologia, amb la intel·ligència artificial i els xips com a cap de cartell, la transició energètica, la productivitat, per posar alguns casos. Aquestes qüestions emmarquen aspectes com la millora de les infraestructures, la creació de sòl industrial i dues qüestions sobre les quals pivoten les propostes empresarials, la simplificació administrativa i la formació per posar a disposició del teixit productiu personal més qualificat. La música sona bé, però també sonava bé en els anteriors pactes nacionals per la indústria. De fet, els acords són molt similars i el document firmat la setmana passada només afegeix unes notes més modernes en aquests acords, diguem-ne, en aquesta música que sona tan bé, no? Perquè més enllà dels recursos econòmics que es comprometen, més enllà dels projectes que inclouen, alguns o molt concrets i altres que comprometen sense ofegar, també tot s'ha de dir, el que realment serà important del pacte és fins a quin punt contribueix a l'objectiu que Catalunya recuperi múscul industrial. Els precedents fins ara són ambivalents. Tot i quedar encara per darrere de les grans economies europees, Catalunya ha avançat en valor afegit industrial, més fins i tot que els països més avançats del continent. I en l'àmbit industrial, la productivitat ha crescut per sobre de la mitjana de la resta de sectors. Això no acaba de ser un consol si es té en compte que algunes de les branques que més han avançat, per dir-ho clar, el turisme, no van precisament sobrades en aquest sentit, en aquest sentit de productivitat. Al mateix temps, Catalunya no està precisament en les millors posicions en inversió en recerca i desenvolupament. I també és insistent el clam de l'empresariat de disposar de personal qualificat. Per totes aquestes raons, quan arribi l'hora d'avaluar el resultat del Pacte Nacional per la Indústria, el més important no hauria de ser quantes mesures de les previstes s'han executat, ni si s'ha exhaurit el pressupost previst, sinó fins a quin punt s'ha avançat en productivitat, si s'ha pogut captar noves inversions, si l'esforç en recerca ha crescut, si hi ha més personal qualificat disponible i si s'ha pogut respondre eficaçment als reptes de les transicions energètiques i tecnològiques. Un document elaborat amb consens i amb coneixement de les necessitats que cal cobrir és un bon començament, però sense resultats tangibles no deixarà de ser un llistat de bones intencions.
0: Moltes gràcies, Joan Carles, per aquesta setmana més, per parlar sobre un nou tema, avui en concret per parlar sobre el Pacte Nacional per la Indústria. Joan Carles, que hagi molt bé i també una altra vegada bona revetlla de Sant Joan.
8: Bona revetlla a tothom. Bon dia.
0: Bon dia.
9: Territori 17.
0: Doncs bé, com dèiem, recordeu que avui és la revetlla de Sant Joan, per tant, avui a la tertúlia del Territori 17, aquesta tertúlia del Traster, parlarem sobre Sant Joan, sobre les revetlles. Andreu, no sé tu què faràs avui aquesta nit.
10: Bé, encara ho haig d'acabar de gestionar, per tant, no ho sé O sigui, no gaire cosa, eh?
0: L'altre dia parlaves, per tu és una festa que està infravalorada.
10: No, sobre.
0: Sobrevalorada.
10: Sobrevalorada.
0: Per què?
10: Molt. Perquè diu, és que les festes aquestes, la Castanyada, Sant Joan, Carnestoltes, Cap d'Any, les trobo molt sobrevalorades, sobretot la Castanyada i Sant Joan.
0: Per tant, tu ets més de Carnaval, de festes majors, no?
10: De Cap d'Any,
0: de Cap d'Any.
10: Sí. O sigui, és que el Sant Joan, llançar petards, quan perdi aquesta... aquest sentiment de, avui tiraré petards, m'aniré amb els amics a tirar petards, quan la perds, aquella sensació que tenies d'adolescent de, i arriba Sant Joan, anem a comprar, d'acabar amb el dit, amb el pols de ple de bullofes, d'encendre el matxero per llençar els petards, aquella sensació quan ja la perds,
0: No t'agrada.
10: No, és que no...
0: No li trobes la gràcia, per tu és un dia més.
10: És un dia qualsevol d'estiu, jo crec, on pots organitzar una festa.
0: Jo, per mi, és... no és qualsevol dia d'estiu, sinó que és l'entrada de l'estiu. Sí, per mi l'estiu comença a partir d'avui, tot i que es treballi i tot, vull dir, l'estiu també és treballar, que la gent no ho oblidi. Sempre hi ha moments per escapar-te, per fer algun viatge o alguna cosa, però l'estiu és moment per treballar. Però per mi Sant Joan és l'entrada de dir, val, ja estem a estiu, l'ambient, no sé. A mi Sant Joan m'agrada, no com a la festa en si, que també és xulo. Per exemple, el significat de la Flama del Canigó personalment m'agrada moltíssim, però és com aquesta porta d'entrada a l'estiu, no? I la nit que sigui més curta, no sé, abans sí que era com més especial, però bé, tot això ho comentarem després amb l'Enric, amb la Laia i amb l'Isaac, a veure què opinen ells de la Revetlla de Sant Joan.
10: Sí, a veure quina opinió tenen al respecte.
0: Exacte. Dit això, nosaltres d'aquí una estoneta, d'aquí 3 minuts, tornarem a estar aquí en directe al Territori 17 per comentar tuits amb l'Andreu Jiménez i després, com dèiem, per acabar el Territori 17 d'avui parlant sobre la Revetlla de Sant Joan. Però tot això d'aquí...

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, en punt aquí en directe al Territori 17, i avui, doncs, un dia més comentant els tuits. I en aquest cas, com ens va explicar en Guillem Sánchez, a partir d'ara, no, a partir d'ara no, fins dimecres que ve, l'Andreu Jiménez serà l'encarregat, doncs, de comentar els tuits. Andreu, què tal?
2: Molt bé.
1: No salutacions faré... en Guillem, sí, també ens ha enviat salutacions.
2: No ho faré també com en Guillem, que disfruti del lloc on estigui, però bé, nosaltres hem de seguir el peu del canó, per tant, toca portar avui la secció de tuits.
1: Vinga,
2: comencem
1: va.
2: Amb aquest i parlant del tema de moment d'aquests dies. Bé, són dos, la calor i el Sant Joan. Però va, comencem per la calor, eh? Si teniu calor, només recordar-vos que a Catalunya estem a la part més freda d'aquesta onada de calor. A ciutats com Bilbao o Rennes superen els 40 graus, assolint temperatures de fins a 20 graus per sobre de la mitjana. Tela, eh?
1: Si ens queixem de la calor, clar, i no parlem del sud d'Espanya
2: o inclús
1: a l'interior de Catalunya o, per exemple, a les zones de Madrid, eh? Que allò, a més... Nosaltres tenim sort que tenim la platja a tocar.
2: Sí.
1: Però també és veritat que recomanen que tampoc anem a la platja, eh?
2: No, perquè amb aquesta calor... La
1: també s'ha d'anar amb atenció. Seguim
2: amb aquest. Va, són les 6 del matí i dins una oficina vaig xopar com si estigués collint préssecs al Segrià. L'aire condicionat no arrenca fins a 9:15. Com es nota que els jefes no venen abans? Que estem en plena onada de calor, senyors.
1: Home...
2: Una altra persona indignada... Home és, a veure... Amb aquestes temperatures, l'aire s'ha de poder posar a qualsevol hora.
1: Jo també ho penso. Vull dir, òbviament, aleshores
2: a
1: que l'oficina està tancada, per exemple, diguem, doncs fins a l'hora que marxen els treballadors, però potser a les 6 del matí, si comença a arribar gent, l'aire ja hauria d'estar engegat.
2: Sí.
1: Perquè al final la feina la fan ells i la feina ha de sortir, no? Doncs la calor impedeix moltes vegades fer bona feina.
2: I tant, i tant. Seguim amb aquest de la Carme,
1: va.
2: Que també destaca la calor, eh? Molt bon dimarts autònom. Una de calor, una darrere l'altra, com l'any passat. Bé, resistirem, seguim. Bona revetlla, visca Catalunya, visca els catalans.
1: Bona revetlla també per tu.
2: Jo crec que la Carme aquí resumeix perfectament la revetlla d'aquest any, eh? Molta
1: Exacte.
2: Calor.
1: Molta calor.
2: I ara que parlem de la revetlla, el perfil de tuit de El Català com cal ens diu el següent, eh?
1: A veure...
2: Aquesta nit vine a celebrar la revetlla de Sant Joan. Afegeix-t'hi. Aquesta nit vine a celebrar la verbena de Sant Joan. Suma't. Incorrecte.
1: Veus? S'ha de corregir bé.
2: S'ha de corregir. S'ha de dir revetlla.
1: Revetlla
2: i afegeix-t'hi. I no suma-t'hi.
1: Perfecte. Ens apuntem, Andreu,
2: això. Ens apuntem. I la Cristi ens deixa el següent comentari, eh? M'acabo de gastar 70 euros en petards i és una bosseta de res. De res. La coca del bon preu, que tot no pot ser. Ha hagut de triar. Si gastar-se més diners amb la coca o els petards, ha escollit els petards. Clar, és que jo recordo que els petards, quan anava...
1: Són molt cars, eh?
2: Eren cars. I al final són diners que els cremes.
1: Sí, perquè... literalment. Jo, per exemple, sí que és veritat que la meva família, en general, vull dir, havíem comprat algun cop petards, però no en excés. Però clar, és veritat que no n'era conscient del preu perquè no els pagava jo. Jo crec que... No sé si algun cop compraré petards amb els meus diners. Potser com molt unes bengales i unes sabetes. Vull dir que jo opto més per gastar-me els diners en coca d'un forn, que aquest dia la fan molt bones i també s'ha de donar suport, doncs, als petits forns artesans que cada cop estan tancant. Vull dir que important això també.
2: Jo aquí mateix també estic en el teu vaixell ara. En Jordi ens deixa aquesta impressió que no sé si tu t'ha passat, eh?
1: A veure.
2: Jo la comparteixo, eh? Els petards són tan cars que el soroll comença el vespre del dia 23. De petit, recordo que força dies abans, al barri de Barcelona on visc, semblava el front del som.
1: Mira, 100%, perquè no sé si era ahir, que crec que estava sortint de la feina o estava arribant a casa meva, ja se sentien petards.
2: Però jo pràcticament no he sentit, aquest
1: any. Jo n'he sentit alguns, eh? No masses.
2: Jo me'n recordo de petit, una setmana abans, ja n'anava
1: a
2: tirar.
1: Sí, o el cap de setmana abans, ja hi havia petards.
2: Mare meva.
1: Sí.
2: És que...
1: Guardeu-vos la traca per avui, que és la nit important i que també és la nit que es poden llançar els petards.
2: I en Roger també comparteix aquesta sensació, eh? Anys endarrere, 15 dies abans, ja es tiraven petards. Voleu dir que la tradició dels petards per la revetlla no està passant de moda? Clar, és que
1: crec
2: no sé si és moda... Perquè després diuen que preguntes als comerços de petards i diuen que les vendes augmenten.
1: No, saps què penso jo? Que realment, o sigui...
2: Per
1: és a dir, les restriccions que posen les... els serveis de seguretat dels diferents municipis, penso que són més, diguéssim, més restrictius i, per tant, el control dels petards és més gran. Per tant, és a dir, la gent que tira petards els dies anteriors segurament acaben sancionats i, per tant, la gent no els llença. Cosa que potser abans potser era més permissiu i, per tant, no sancionaven tant, no sé.
2: Sí, pot ser. No, no, sí. També pot
1: ser.
2: Jo
1: crec que és més aquest tema de sanció, de dir, abans potser no sancionaven tant i ara potser estan més, bueno, això, més restrictius i, per tant, els petards es llencen a la nit de Sant
2: Només
1: Joan.
2: Només a la nit de Sant Joan.
1: Exacte.
2: Seguim. La Mireia, que viurà la revetlla des de fora de Catalunya. En dies com avui de converses absurdes, entenc per què hi estic també vivint i treballant a fora. Acaben de fer la taronja confitada per a la coca de Sant Joan per una vintena de persones dels països catalans que vivim a l'exterior i ens trobem demà.
1: Veus? Això m'encanta.
2: Molt bon pla, eh?
1: M'encanta. Les persones que han de viure el Sant Joan o diverses festes tradicionals de Catalunya fora de casa i, tot i així, segueixen mantenint aquestes tradicions, m'encanten. O sigui, sí.
2: Jo també estic d'acord. I mira, més tuit sobre la coca, eh? Jo no em refio de la gent a la que no li agrada la coca de Sant Joan de fruita. En plan, què us passa? I l'altra, jo aquest any no volia comprar coca per Sant Joan i he fet una de pastanagues, plàtans, farina de coco, ous, ara l'he tastada i molt bé.
1: L'Andreu, no, aquesta última coca... opció ja me'l conec que no és el que més li agrada.
2: No,
1: jo tampoc sóc fan, de la coca de...
2: La coca de Sant Joan ha de ser la coca de Sant Joan, la típica de forn, ja està.
1: Sí, però jo no sóc team fruita, eh? A mi la fruita confitada no m'agrada, sempre la trec i li dono algú que li agradi.
2: La que vam portar a la redacció.
1: Sí, exacte.
2: I va una, res, anem ràpid, eh? Un apunt de futbol. Que ahir Messi es va convertir en el futbolista més gols en un Mundial, un tuit només. El primer gol de Messi d'ahir recorda el 2-3 al Madrid. El segon recorda el cinquè, que li marca el Leverkusen, n'ha marcat tants gols que s'assemblen tots els anteriors. Bé, nova exhibició ahir de Messi en el Mundial.
1: Uh-huh.
2: Res, només l'apunt de futbol que volia portar avui les piulades i ja està.
1: Perfecte.
2: I ara ja acabem, eh?
1: Va.
2: Acabem amb aquest tuit, una. La nit de Sant Joan, que és nit de meravella i és damunt cada vez que neixen les estrelles.
1: Un petit vers per acabar les piulades.
2: De Joan Salvat Papasseig.
1: M'encanta.
2: Acabem així.
1: Doncs, Andreu, moltes gràcies per aquests tuits i ens veiem ara a la tertúlia Traster i també una altra vegada. Bona revetlla de Sant Joan.
2: Vinga, que vagi bé la... No, la verbena no, la revetlla.
1: La revetlla de Sant Joan. Doncs passen pràcticament 8 minuts de 11:15 del matí, per tant, moment de tertúlia d'estar per casa.
0: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
1: Doncs bé, doncs acabem com sempre el Territori 17 amb el Traster, la tertúlia d'estar per casa. Saludar-vos a tots una altra vegada més. Què tal, com esteu?
3: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia. Andreu, tu també.
3: Bon divendres.
1: Exacte, som divendres, eh?
4: Sensació,
1: sí, sí, sí. Sensació de divendres. Tot i que el dijous serà una sensació horrible,
4: duríssim.
1: Eh? Sí, sí, sí. Sí.
2: Depèn, com depèn com et comportis avui.
1: No, ens comportarem bé. Per mi dijous serà dimarts, perquè treballo el cap de setmana, llavors.
3: Ens solidaritzem amb tu quan
1: gràcies.
3: Estiguem a la piscina, platja, aquestes coses.
1: Gràcies.
4: Però jo vaig a correfoc, així que tampoc estic... però la piscina sí, al matí.
1: Sí, una mica de piscina tocarà, eh? Sí, sí, sí.
4: Home, sí, eh?
1: I si es pot, platja. Com celebrareu vosaltres avui la revetlla de Sant Joan? Primer de tot preguntar-vos, eh? Sobrevalorada o com la... Com la viviu vosaltres la nit de Sant Joan?
4: Per mi és zero sobrevalorada, vull dir, per mi és com, no sé, és com...
1: És
4: és que és el solstici d'estiu, vull dir, em sembla com... una de les nits més màgiques, o sigui, al meu parer, vull dir, sí que és veritat que jo potser sempre l'he viscut anant de festa major a Valls, però ara els últims anys que l'estic vivint a Caldes... pues jo què sé, sopem amb els amics, tal, no sé què, ara que tinc gos, no, i sopo a casa amb els meus pobres animalons, però sí, jo després me'n vaig de festeta una micotona. Una miqueta.
3: Sí, pensem que és una de les, tot i que es digui Sant Joan, no?, perquè sempre s'ha imposat doncs, l'Església Catòlica d'aquesta manera, però és una de les festivitats paganes més antigues que tenim i que celebrem, vull dir, per no dir la més antiga, aquí ja no m'atreviria a afirmar-ho, però vull dir, és el solstici d'estiu s'ha celebrat sempre des que hi ha ús de raó, no?, i és una BT aquesta caire més màgic, més esotèric, potser, no? I en diu la nit més màgica de l'any.
1: I l'Isaac?
5: Sí, sí. No, és això, la nit una mica també de la bruixeria, fins i tot, que això també és una cosa que no es comenta gaire, i que, de fet, per exemple...
3: Aquelarres.
5: Sí, exacte, i aquí en els pròxims dies o les següents setmanes hi ha una fira aquí a Sant Pau de Segúries de la Bruixeria, precisament una mica amb aquesta línia, no?, de seguir aquest solstici d'estiu, i en aquest cas jo sí que m'agrada molt la nit de Sant Joan. És una nit que normalment amb els amics doncs sempre hem fet coses. Aquest any bueno, jo tinc diverses colles i em quedaré més al poble a celebrar-la, i ja tenim plans per fer revetlla, una mica la barbacoa també, vull dir, una nit... A mi m'agrada molt la nit de Sant Joan. Ho sento, Andreu,
2: és que
5: diguis que és sobrevalorada.
2: Perquè és que aquests plans els pots fer un altre dia que no sigui la revetlla de Sant Joan.
4: Ja, però no és el mateix.
3: No, però és com Sant Jordi, que també es pot fer una altra dia.
2: No, perquè Sant Jordi...
4: És el que diu l'Enric. Sant Jordi, a mi m'encanta Sant Jordi. Bueno, doncs compra llibres tot l'any. És exactament el mateix. És com el dia especial. No sé, és que...
3: De fet, a més, aquí, sent a Cardedeu, clar, és el dia de la ratafia, també. Clar, aquí hi havia moltíssima tradició amb la ratafia. Una altra part, també, clar, pagant en aquest aspecte, que cada planta escull el seu moment òptim, no? Són més de 100 plantes que es posen, si ho vols fer-ho bé, i per això les nous verdes, etc, no?, que ara estan al punt perfecte. Sí, sí. I aquí també doncs, hi ha aquesta part tradicional, d'alguna manera, remeiera, no?, de... Bon, fatilleri, sí. També podríem dir gairebé de les tuixentes, no? També?
4: Sí.
1: També és un moment de molta gent, per ells és com l'inici d'una nova etapa de la vida o de l'any, o com tornar a començar, sí. Perquè és com que et renoves, no? Vull dir,
4: hi ha molta gent que té moltes tradicions diferents.
1: Sí.
4: Vull dir, des
1: la meva mare, per exemple, fa alguna tradició.
4: Cremar coses a la foguera, en plan d'escriure una carta i cremar-la, et marxen tots els mals, però després en cremes una altra amb les coses positives que vols que et passin. Vull dir, és el que dèiem, no? Una mica de bruixeria de tot això dels aquelarres.
1: També es fa el cap d'any, sí, també el cap d'any.
4: Sí,
3: però això és una cosa que crec que s'ha traspassat d'una tradició a l'altra, sí.
4: Però són coses boniques, no sé.
1: A mi m'agrada molt Sant Joan, també és com aquest moment de poder com trobar-te amb aquelles persones que sempre costa més de trobar-se, o sigui que durant la setmana que potser tothom va més de cul amb la feina i això, Sant Joan és com més el moment per trobar-se amb la gent, sí. Per poder-ho celebrar cadascú de la seva manera. I no sé, a mi Andreu t'has quedat molt solent aquest
2: sol.
1: Vaixell,
2: sí, és que, sí.
4: Solíssim.
2: És que crec que també per mi el Sant Joan jo el relaciono molt amb els petards, i ara que ja no en llenço, doncs és com que per mi ha perdut l'essència del Sant Joan. Jo com que ja no tiro petards, perquè tampoc és una cosa que m'encanti, doncs jo ja és que no li veig tant sentit a aquesta festivitat, perquè no has de festa amb els amics, això ho puc fer qualsevol cap de setmana.
4: No, però hi ha fogueres.
3: No, però és més de caliu, de trobar al costat de, no sé, com això, no, un jardí o un pati, doncs, amb els amics, trobar-te... També és curiós perquè, clar, tothom té la mentalitat, crec que tots ens passa, de que estem a l'hivern, tard o així, de mostres, l'estiu, que llargs que són els dies... No sé si és deprimer o és surrealista, però pensar que ara comença l'estiu i ara es comença a fer més curt el dia. És a dir, no és que durant l'estiu ho tinguem... És que és a partir d'avui, és que és molt fort, eh?
1: Sí, molt lentament,
4: però no vull pensar que ho
2: diré. Tampoc es nota gaire, eh?
3: Clar que ho podríem haver aprofitat igual fa un mes i mig que l'agost, que més o menys serà el mateix, saps? Vull dir que el dia dura igual.
4: Però la veritat és el que diu l'Andreu, no es nota tant. O sigui, jo crec que es comença a notar més a partir del setembre, que ja sí que notes molt més, que es fa molt més d'hora. Jo crec que els mesos de l'estiu encara tenim una mica de treva, tot i que se'ns
3: canvi d'hora també.
4: Bueno, contra totalment d'aquest canvi d'hora fatídic.
1: Clar, és que això del canvi d'hora...
2: Està bé el canvi d'hora. Per tu està... A l'hivern, sí. Home, a les 9 del matí seria fosc.
3: El canvi d'hora es va imposar, ara potser la cago, va ser potser sobre la Segona Guerra Mundial que es va imposar.
1: Era per estalviar energia,
2: crec,
1: no entenc?
2: Sí.
3: I per certs interessos de certs països, d'alguna manera. De fet, inclús van haver alguns països que van agafar l'hora alemanya, etc, no? També per certs interessos. I està comprovat que el desperdici que hi ha a nivell energètic avui dia és increïble, no?, d'alguna manera.
1: Sí. Per tant, us quedaríeu sempre amb l'horari d'estiu, vosaltres?
4: Jo sí.
2: No,
4: jo és que a l'hivern una cosa, que
1: jo
4: encendre
1: sí.
4: Totes les llums de casa a ple hivern a les 4 de la tarda.
3: A les 5 és negra nit.
1: Clar.
2: A les 9 i les 10 del matí, a depèn de quin lloc, per exemple, d'aquí la península, a Galícia, si ens mantinguéssim amb l'horari d'estiu, a les 10 del matí encara potser seria fosc.
3: però no passa res, estàs treballant el 80-90% de la gent. És a dir, jo estic aquí a la ràdio, sí, que tinc una finestra i una claraboia, vull dir que realment estaríem... És a dir, quan fas vida no és a les 8 del matí, jo sóc molt matiner, però quan fas vida no és a aquella hora. La gran majoria de la gent quan fa vida és de migdia cap endavant, no?, d'alguna manera. Sí. I clar, el fet de que a les 5, perquè és a les 5, eh? O sigui, allò... Mira, Sirines, sí, sí, i mires la telenovela de tarda, sí, quan t'aixeques, ja no hi ha sol i dius, l'hem cagat. Sí, sí. En canvi, a l'estiu, dius, hòstia, anem a sopar aviat, i se sopen a les 10, i dius, bueno, peta el cap, a l'hivern ja estic en fase REM, saps? A les 10, vull dir...
5: A l'estiu, clar, jo, per exemple, ahir me'n recordo que vaig anar a córrer a un quart de 10 del vespre. Ostres. És una cosa que que l'hivern no es pot fer per evitar precisament el sol, perquè ahir, bueno, no en vam parlar, però ahir va fer una calor espectacular.
1: Sí,
5: una
1: calitja, sí, sí, sí,
5: que, bueno, no es veia ben bé el sol, però estàvem a 40 graus a la plana de Vic. Vull dir que això, hòstia, és una temperatura que tocaves les persianes, que evidentment les havies de baixar.
3: A 40 vau arribar?
5: Sí, sí, sí, 40 vam arribar. Jo me'n recordo que, em sembla que sí, que 40, i tocaves les persianes i cremaven. I llavors, bueno, fins que no va passar una mica allò... aquesta temperatura que llavors, bueno, estaves a 26, 27, 28 graus, que és més suportable, però clar, vas a córrer i veus que encara tens llum, no? I arribes i encara tens llum, i quasi bé són les 10 del vespre i
1: encara tens llum,
5: això, sí. Sí, això és
1: llavors
5: una
1: costa
5: cosa
1: més dormir,
5: que...
1: però...
5: Sí, bueno, costa més dormir, i a part pel tema de la calor, també, que...
1: Sí, perquè hi ha, sí, perquè hi ha nits tropicals, ara.
5: Sí, sí.
4: Ja, jo és que ho sento molt, però jo tolero molt bé la calor.
3: Jo crec que aquest any no està sent res, o sigui, evidentment és excepcional pel tema del canvi climàtic, perquè ja fa molt que estem passats, però mirant una miqueta a fons 10 anys, 5 anys, jo aquest any des d'aquí no estic veient cap cosa dramàtica per aguantar, sí, dramàtica a nivell mediambiental, però clar, aquí màxim hem arribat a 35 graus i va ser un moment puntual, hem estat 33-34, zones arbrades amb baixa 30 ràpidament o 20 i llargs, no? Llavors, i els vespres estem entre els 21 i els 18-19, que si qui controla bé les persianes i tot, d'alguna manera, mira, nosaltres a casa no tenim aire condicionat i estem a uns 24-25, que dius, sí, bueno, no és poc, però clar, és que fora estem a 35-34,
4: clar, exacte,
3: no?
4: Jo a casa meva i ara ho tinc tot tancat pràcticament, o sigui, excepte les persianes de l'habitació, que no els entra la llum directament i aleshores ventila, però jo ho tinc tot obert i quan arribo a casa, a veure, bé, estaria millor amb aire condicionat, clar que sí, aviam, però dintre del que cap, doncs això, uns 25-26, que s'està bé, poses una mica el ventilador i doncs vas fent, sí.
3: Obrim el meló, no sé si ho vam obrir l'altre dia, però obrim el meló de les persianes obertes. O sigui, sobretot persones grans, pares i mares de Catalunya, per l'amor de Déu, si teniu termòmetre o estació meteorològica de dins i de fora, l'airet no refresca. És a dir, si a fora estem a 40 graus, l'airet no refresca. Fins que el nombre de temperatura exterior no baixa del nombre de temperatura interior, no s'obre res. Absolutament 100%. Res. I aquí... us passarà, i és curiós perquè les persones grans són els que tenen aquesta realment idea ancestral de mantenir, no? Doncs que fan molt bé aquestes coses de les cases antigues i tot, i amb això, tu, és una cosa, segur que us hi trobeu a casa, però vas a casa familiars en ple estiu, veus 39 graus a fora i tot obert, no, és que així corre airet.
1: No,
3: i és
1: no,
3: Terminator, saps, cremant la cara.
4: L'airet del Sàhara, saps?
3: Exacte.
1: No, nosaltres al matí és persianes baixades des de ja, o sigui, tot tancat, i llavors a partir de les 7:30-8 del vespre, llavors ja s'obren les persianes i comença a refrescar tot, perquè és que si no és que l'aire aquest és mortal, o sigui, estàs empitjorant que a casa teva sigui, sí, no serà un refugi climàtic a casa teva, serà el contrari.
4: Clar, també depèn de com li doni el sol. Jo tinc la sort que a casa meva sí que és veritat que li dona el sol tot, o sigui, tot el dia, perquè està enfocada d'aquesta manera, però a les habitacions on es dorm no dona el sol directe, o sigui, dona llum però no dona sol, aleshores tenim la persiana no baixada del tot perquè és el lloc més fresc durant tot el sant dia, vull dir, literalment.
3: Sí. I ara parlem molt de... Sí. Isaac, perdona.
5: No, que dic que dient això, jo a casa, clar, aprofitant, a casa meva també és molt soleil, vull dir, entra molt el sol i realment hi ha un finestral bastant gros i llavors si deixéssim la persiana oberta, doncs moriríem de calor, no? Seria impossible viure. La clau està en tocar la persiana quan l'has baixat a tocar-la. Quan està cremant, vol dir que encara toca el sol, però hi ha un moment que de cop i volta toques i ja no crema. Llavors és quan normalment obrim, que sol ser més o menys per aquestes hores. És una mica la clau per tenir-ho clar quan has d'obrir, perquè evidentment, sí, si obres abans ja està.
3: Sí. Hi ha molts mètodes, com les persianes alicantines de tota la vida, funcionen superbé, perquè són, no estan tocant el vidre, estan exteriors, si teniu voladís o així a casa, no? Com a mínim al marge de la finestra, això aïlla moltíssim. I també una miqueta aquesta moda d'encimentar tots els patis, gespa artificial meu a casa. Nosaltres tenim arbres que estan cobrint la, perquè són arbres molt alts, estan cobrint la teulada. Des del carrer, que estem a 15 metres de la porta d'entrada de casa, estem parlant que a vegades hi ha 8 graus de temperatura. 8, eh? Uf. I és només per la zona arbrada. I a Cardedeu hi ha l'avinguda Rei en Jaume, que és la que creua. Abans vivíem just davant de Cardedeu, moltes cases modernistes, no? Sí. Llavors que tenen arbres que estan plantats, com la Garriga, Andreu, que això sí, ho veuràs discretament quan vas per carrers. I penseu que allà hi ha casos a l'estiu que estem parlant de 10 i 15 graus de diferència. Clar, que passes i notes fresca i tot, perquè clar, són arbres molt grans, la temperatura no baixa, i si els ajuntaments invertissin senzillament més en arbrat, i si fas arbrat autòcton no has de posar ni rec, o pues, deixes un rec per goteig instal·lat per ser en un cas molt dramàtic que s'hagi de fer un manteniment, el que s'arribaria a estalviar en altres mesures, inclús en salut, seria espectacular. I és com sí. A les grans ciutats, en un poble, a casa aïllada, potser es nota menys, però els aires acondicionats, al cap i a la fi, a les ciutats, si s'invertís en aquest arbrat, possiblement en podríem prescindir. Penseu que un aire condicionat refrigera la casa, però també s'ha de veure com el que és a la inversa, que és un radiador cap a l'exterior.
1: Clar,
3: és a dir,
1: clar,
3: els blocs de pisos són radiadors que projecten aire calent cap a l'exterior, i això és una bogeria. Llavors, com més se'n posa, les temperatures de les ciutats i pobles més augmenten. Llavors és un peix que es mossega la cua.
1: Clar, i l'asfalt també, el que genera quan l'asfalt crema i bull, també fa aquesta com inversió.
4: Imagineu tenir aigua termal a sota.
1: Ho noteu, l'aia, vosaltres? O sigui, està com que el terra bull?
2: Això no ho fa res,
3: eh? Glaçons.
1: Els típics vídeos de les persones americanes que agafen una paella i fan un ou al carrer.
4: Es nota perquè, hi ha les... es pot veure el fum com surt de les... És que no sé com es diu.
3: Què dius? Les llambordes?
4: No, de les llambordes, no. De les llambordes per sort no surt
3: clavegueres.
4: Fum. Ah, exacte, però... es veu el fum, vull dir, si tu vas camines per aquella zona, és com...
1: Com Nova York.
4: Que calor.
3: Què feu vivint allà? Mare de Déu.
4: Però, ja, té coses bones.
5: Bueno, perquè l'hivern estan més calentets, clar, home.
4: Ah, exacte. Sí, vull dir, tu et fiques davant de la Font del Lleó amb una cerveseta, saps, i estàs calenteta. I ja està, no passa res. Però sí que és veritat que el terra, justament, sobretot de la plaça de la Font del Lleó, es nota que és... O sigui, per molt... Li toca el sol perquè no hi ha arbres. Vull dir, qui hagi estat a Caldes, la plaça de la Font del Lleó té una unitat de zero arbres.
3: Això no bogeria.
1: És fatal, això, eh? La veritat que és molt...
3: No cal ser un gran tècnic per veure que...
4: A més... Bueno, també et dic que millor que no n'hi hagin, perquè recordo que hi ha una cosa que es diu escaldàrium i que potser els arbres sortirien escaldats.
1: Clar.
4: Que potser no seria una bona idea. Però sí que es nota una mica l'escalfor. Vull dir, per molt que estiguis a la terrassa d'algun dels dos bars que hi ha, amb ombra, que li toqui l'ombra, tu toques el terra i el notes calent.
1: Clar.
3: Sí. Al cap i al fi és anar a buscar mesures a vegades molt més senzilles, no? del que fan moltes vegades els ajuntaments. Ara que a Granollers hi ha una gran moguda per, últimament per Instagram i tot, doncs, que totes les reformes que havien de fer de carrers estan excloent l'arbrat que hi havia projectat, sí. I que tots els parcs estan encimentant o passant aquell cauxo que està comprovadíssim que és perjudicial, vull dir, i que fa unes temperatures que els nens no poden ni jugar-hi, no? Que hi jugaràs un mes de tardor i un mes de primavera si és benevolent, no? D'alguna manera,
4: correcte.
3: Perquè inclús l'hivern també és molt més fred, vull dir, llavors...
1: Clar, no ho entenc, això sigui, els parcs infantils, per exemple, a Centelles van fer fa poc un parc infantil, és que crec que no hi ha ni una ombra, no ho entenc, això, vull dir, llavors la gent es queixa dels nens a l'estiu on es portem, doncs si tinguéssim un parc amb arbres, els nens poden estar allà, inclús també ara, per exemple, aquí a Vic també em sembla que han estrenat com un parc de fonts d'aigua que es té com un horari, com a, també a Barcelona també hi ha com molt parc d'aigua de fonts.
2: O Camprodon, el riu.
1: Clar, això sí que és millor que...
5: Sí. Camprodon s'hi van tirar...
2: Semblava el riu Sena, eh?
3: Vaig veure-ho, sí, estaven...
5: Era el dia clàssic de que es tiren al riu, no?
3: Això... Però que és molt poc profund, ho vaig veure i rebentaran les cames, eh? I...
5: Bueno, per això hi havia gent de la Creu Roja allà que estava mirant que la gent estigués on estava, sí.
3: I els ordinatoris més enrere.
2: Semblava el riu Sena.
5: I els ordinatoris.
2: Semblava el riu Sena,
3: allò. Els que coneixem la zona, no? Bueno, tu mateix dius, Andreu, no? Que és molt curt, allò, és...
2: Sí, no, sí.
5: Aquell tros no és gaire profund. Bueno, evidentment quan hi ha arribada sí, que llavors puja molt, però en aquests moments no.
2: No, i ho vaig flipar, no, dic, deu haver tirat més aigua perquè allò no és gaire profund, allò. Ho vaig pensar-ho,
4: amb cubells d'aigua.
2: Sí, sí, no, no, amb una manguera.
5: Tira tothom, eh? Vull dir, hi ha gent que ja entra directament per la zona de la platgeta, diguéssim.
2: Sí, val, sí, sí, per l'altra banda.
5: No, es que... tiren, bueno, alguns, però no...
1: Però es tirava, no, o sigui, de genolls o com o de
2: com
1: peu?
2: Com si vas a una roca a la platja.
3: De la barana, no? De la
1: no,
3: roca
1: però que vigilin, sí. No? Bueno, si bueno, no passa res...
3: Organitzar,
5: és una tradició.
3: Semblava, no?
5: En principi, sí, jo no recordo que hi hagi hagut mai cap accident. Vull dir que toquem,
2: toquem
5: fusta.
2: Vull dir...
4: Estaria bé que no passés.
1: Toquem fusta. Sí, vull dir
3: que aquella aigua està freda, perquè és tot desglàs. Allò està fred de collons.
4: Ja, ja.
5: Sí, sí, el ter allà, déu-n'hi-do. Sí, sí. Sí, sí. Però bueno, ve molt de gust, sobretot ahir, que feia molta calor també. Ahir era un, sí, el que us deia, era un dia molt calorós. Avui igual, eh? Vull dir, avui te pinta que aquí al Ripollès també les passarem canutes. I bé, doncs ve de gust refrescar-se. I això de tenir la festa major, que et coincideixi amb Sant Joan, jo crec que és un encert gros, també, eh?
2: Mm. No, no,
1: no, no, no, no. Opines que no?
2: No,
1: no.
3: És com Andreu, aniversari és... Nadal, per separat.
4: Ja, exacte. Sí,
2: sí.
4: Totalment.
1: Ah, clar,
5: allà a Camprodon,
1: no, no, sí,
5: ho han
1: sí,
5: sabut
1: sí,
5: aprofitar, perquè combinen una mica el que és la festa major i a la Revetlla cau al final. És a dir, ja no és com ben
1: els
5: bé
1: festa
5: esports major.
1: Els
3: traca final.
5: Sí.
1: Llavors, exacte, així sí.
5: Final.
4: Mai millor dit.
5: Com Palamós, no? Una mica, em sembla, també.
2: Sí, bueno, Palamós també és així.
1: Sí,
2: sí,
1: les barraques de...
5: Sí,
1: sempre hi anava.
5: Però aquí, en aquest cas de Camprodon, és així. Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do, us proposo sí, sí, una cosa. Avui a les 3 del migdia ens passem un WhatsApp tots des dels nostres punts a veure quina temperatura estem i escollim
1: sí,
3: a quin poble anar.
1: O sigui, aquí jo, hi havia
4: jo,
1: onada,
4: a mi potser em trobeu dormint, Vull dir que jo sóc una senyora de bien que dorm 20 minuts al migdia.
1: Jo crec que també.
4: Sóc senyora que... Vull dir que potser us respon en plan de, ah, sí, sí, la temperatura, aviam.
1: Sí, crec que dels 35 aquí no baixarà pas,
4: Ahir, no, a Caldes farà més.
1: Ahir estàvem a 30, no,
2: aquí dic, jo,
1: 38.
2: Jo quan marxava 36-37.
1: Sí, sí,
2: vaig
1: sí.
2: Vaig arribar a casa amb 35.
4: El problema és agafar el cotxe en ple sol.
1: Mira, jo no tinc aire condicionat, m'ha espatllat.
3: A la Plana, a més, teniu aquest factor... que és cardat de nassos, perquè, clar, també la pol·lució també fa que les temperatures augmentin, sí, perquè t'ho estanca tot, però clar, és que ho esteu patint per culpa de la gent de Barcelona, perquè és així, O sigui, hi ha moments en què Vic té la mateixa o més pol·lució o partícules en suspensió que Barcelona, perquè
1: sí,
3: ve
1: sí,
3: tot
1: sí, sí,
2: sí,
3: per allà al riu, i dius, és increïble, no?, que de fet...
2: Bueno,
3: no sé com està això, però...
2: Sí, sí.
1: Sí, sí.
3: Hauria de, potser, a nivell de ciutat pagar una quota o, bueno, al cap ja fes contaminació que... No, no, sí, sí, tant. Vull dir, com sí, sí, països no, rics sí, a països, vull dir que, doncs, que és un blanquejament, no?, però que es fan... Doncs això s'hauria, potser, de tenir en compte perquè al cap ja fi patiu el que genereu i el que us generen, d'alguna manera.
1: Sí, totalment, sí, aquí estem. Per això s'estan fent, vull dir, hi ha molts estudis que estan pioners des d'aquí de la Plana de Vic, que s'estudia l'aire i la contaminació, i la veritat és que jo no en sóc conscient a vegades perquè penso, estem envoltats de tanta natura que no ho sembla. Llavors mires el mòbil que et surt, com estan els nivells d'aire i... Fa patir, fa patir.
4: T'espantes.
1: Sí, una miqueta.
4: T'espantes.
5: I els de les fonts, també. Sí, sí.
1: Exacte.
5: És un altre meló.
1: És un altre meló per obrir.
4: Ho tenen tot,
1: Sí, sí, sí.
2: I més
1: sí,
2: ahir la gent que es tirava al riu, que es deuria pixar el riu Ter, de tota aquesta aigua, no sé cap a qui. Ho van dir tu.
5: Bueno, aquesta aigua, clar, se'n va cap a sí, cap a sí, Tulló, sí, Manlleu...
2: I... Roda, sí, sí.
1: Estem arreglats
5: no sé si
1: aquí.
5: No, no
3: bé, pixums i gent que s'ha tirat a Camprodon i que ha quedat malament.
1: No deu ser pitjor que el Sena.
5: Sant Joan no m'he fixat com baixava el riu avui, a veure si hi havia...
1: Foto dels nostres nosaltres... rius i de les temperatures, Haurem de fer això.
2: Tu tens riu, Ona?
1: Sí, però el meu riuet pobret...
2: Perquè la meva tampoc,
4: Igual que jo, la riera que passa per allà...
1: Sí, és una riereta, sí, sí, sí. Però millor això que res. Bueno, m'aporta mosquits, no...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, del Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, el mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap...
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
0: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu, Peyu.
0: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
0: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seria amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
1: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim les hores més caloroses del dia, i després quan facin doncs, ús de la pirotècnia aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
0: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van Seria, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Sergi Guiu, Anson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Molt bé. L'actualitat avui.
2: Mira, mira, me va molt bé que m'ho preguntis, això.
1: Perquè ja... M'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Molt bona pregunta, com diuen els entrevistats. Llavors no saps si és bona realment o no, ja, a nivell periodístic.
0: Exacte, també tens raó.
2: Pues, com dèiem, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, i més que me la facis ara, perquè m'he acabat Eufòria, però ja fa uns dies que l'he pogut pair. I probablement, si m'ho haguessis preguntat el dia que la vaig acabar...
1: Però si ja em vas parlar la setmana passada.
2: No, però me quedaven dos capítols, no te'n recordes? Que vaig dir, encara no puc parlar del cert, perquè me queden dos capítols. Menys mal que no m'ho vas preguntar, just vaig acabar la sèrie, perquè hagués set una liberació de la meva ira increïble.
0: Carai, però no va.
2: Sí. Què passa amb Eufòria?
0: Què passa?
2: Què passa amb Eufòria? Sobretot
1: es pregunta la gent.
2: Sí, no. La temporada 3 d'Eufòria, i vull deixar molt clar això, abans de començar la rajada.
1: La va guanyar Lluís Sánchez.
2: Sí.
1: Perdó. Ja
2: què passa amb la temporada 3 d'Eufòria? La temporada 3 d'Eufòria no és una mala sèrie en absolut. No està mal gravada, les interpretacions estan fantàstiques. El guió, bueno, és més qüestionable, però... El problema que tinc jo amb Eufòria és que aquesta tercera temporada no és bona quan és la tercera temporada d'una sèrie que les dues seves primeres temporades era una cosa totalment diferent. ¿Vale? Hem passat d'una sèrie d'institut,
0: sí,
2: hipervitaminada, evidentment, superdramatitzada, supersexualitzada, tal i tal, a una mena de western

0: Amb drogues, prostitució i la DEA de pel mig. Vale? És un salt abismal, on a més els seus personatges també s'hi veuen tremendament desdibuixats. O sigui, jo no reconec amb aquest Nate Jacobs d'aquesta tercera temporada, ni tampoc Alexi, ni tampoc, és que ara no recordo, ni tampoc a Maddie.
1: I em sorprèn que sapiguis tants noms, eh?
2: Sirene.
0: És que és una cosa totalment diferent. Fins i tot amb l'estètic, amb tots els aspectes possibles, la càmera ja no fa aquells moviments espectaculars, ni... No, és totalment estàtica, tinte groguenc de western amb molt de cert. No és una mala sèrie la tercera temporada, és una mala sèrie perquè no va gens... amb les primeres dues. O sigui, els personatges són els mateixos i els coneixem perquè tenen un bagatge que passa les dues primeres temporades, però tot el que passa en aquesta temporada és desconegut en aquest sentit, o està totalment fora de lloc sota el meu punt de vista. No sé què has fet Sam Levinson, no ho entenc, ¿vale? Ja està. La música de Labyrinth també s'ha perdut en aquesta tercera temporada i és un cop molt dur.
1: Bueno,
0: en fi, doncs, ja està, és això el que vull dir. No, podria dir moltes més coses i podria ficar-me a indagar moltíssim més, però jo crec que això és la base del que penso.
2: Si tu creus que això és la base del que penso, endavant.
0: No, a veure, és la base del que penso.
1: No et podem ajudar.
0: No ho crec, ho sé. Vale?
2: Molt bé.
0: I és això el que em passa. També m'he acabat una altra cosa, La casa nostra. I acaba com per acabar, eh?
2: Això és de TV3?
0: Sí, la sitcom de TV3.
2: Vale. Que surt el Llum Barrera, no?
0: Sí, correcte.
1: I acaba... Molt bé. És curiós aquest lligam que
2: tens. No, saps què passa? Que el cap de setmana vaig veure l'anunci.
0: Clar, i l'Albert Ribalta també surt, i l'Adrián Grosser...
1: Aquesta ja no sap qui és, ara te la va dir, perquè jo tampoc.
0: Sí, home. En fi, acaba com per acabar. I també vull desmentir una cosa, que vaig dir que la tercera temporada ja estava confirmada. No està confirmada, està pendent d'un fil, vale?
2: Home, però abans no es diu.
0: Ja, però a mi se'm va donar aquesta informació i jo no la vaig contrastar.
1: Molt bé.
0: Vale, per tant, ara que l'he contrastat, doncs això. La sèrie acaba com per acabar. Vale? Si la deixen en aquesta segona temporada, doncs escolta, són 28 capítols que, bueno, podien haver estat uns quants més. Però està bé. I punt. Perfecte. És una sitcom que ve a fer... que ve a recuperar el que és una sitcom. No fa res de nou, però és que no ho pretén.
2: Vale.
1: Molt bé. S'ha de saber quines són les limitacions de cadascú.
0: Exactament. Així és.
2: Molt bé. Jo la veritat és que no tinc actualitat, perquè encara estic mirant Absentia, sí.
0: I què?
2: La tercera temporada. A mi m'està agradant molt.
0: Molt,
2: sí.
0: Bé.
1: Molt bé.
0: Bé.
2: És que estar acàtic sempre és bona opció.
0: Sí.
1: Tinc un moment baix de sèries, ja ho sabeu. Tinc d'altres...
2: Que tens el Mundial.
1: Tinc d'altres objectius audiovisuals.
0: El futbol, els llibres, no?
1: Sí. Sobretot el futbol.
0: Bé.
2: No ens enganyem.
1: No és el mes de més lectura del món. De fet, m'estic llegint un llibre sobre el futbol, per tant...
0: Uf, una mica de sobredosi,
1: No, molt interessant, de Ramon Usall. Ja... Que la gent ens escolti, perquè passarà per aquí.
2: Ah, vale, perfecte. Vinga, va, doncs avui toca fer estrenes de la segona quinzena de juny i comencem per la sèrie Blossom Shanghai, que arriba a Filmin i és la temporada 2.
3: Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces, pero nunca me imaginé esto.
4: Siempre ir hacia adelante. Voy a ganar dinero aún más rápido. ¿Me alcanzarás?
3: Dame otros 10 años. Te demostraré que estabas equivocada. Si los negocios son un arte, él es el maestro absoluto.
5: ¿Has oído hablar del Empire State? Subirlo de abajo hasta arriba.
2: Diu, arriba l'esperada segona part, 15 episodis de la sèrie de Wong Kar-wai, l'emblemàtic cineasta falsa de les sèries amb aquesta luxosa adaptació que tanca la trilogia que va començar amb Deseando Amar i 2046. Sota la resplendor dels neons del Xangai, explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI. Aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el suport del seu experimentat oncle Ye, la restauradora Ling Zi i la senyoreta Wang de l'oficina de comerç exterior, el senzill Bao es converteix en l'extraordinari senyor Bao, un home destacat al món dels negocis, però la seva vida i la seva trajectòria professional trontollen quan una dona misteriosa obre un restaurant anomenat El Gran Lisboa.
1: Molts noms, no? Molts noms de persones i de llocs i de moments.
2: Sí, el tràiler que no... D'això, i tal com està escrita...
1: El tràiler no t'ha sonat al que has llegit.
2: No.
0: perquè estava doblat. Clar, llavors...
1: Bueno, no, sí, això per començar. Sí, clar, molt bé. Molt bé. En fi. M'agrada perquè depèn de qui prepara les estrenes, hi ha un format de pàgina o un altre.
2: Hem de fer un llibre d'estil de la joven sèrie.
1: I era abans. Bueno, és que jo crec que t'estic guardant la teva carpeta.
0: Jo també t'he guardat la teva carpeta.
1: És que és l'única que no guarde, ja ho parlarem. Aquí va... Hi ha una carpeta que jo et vaig crear... Bé, bueno, és igual, no, aquí no cal ara que... Això va en sèrie i està per mesos. Jo t'ho fico allí, quan les preparo.
2: Pues jo no.
1: Bueno, no pas res.
2: És que, clar, abans les feia totes la Míriam.
1: Clar. També és veritat.
2: És que, clar. A Movistar Plus, arriba la otra hermana Benet. If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
6: Miss Bennet.
7: I must be. Oh, yes, I am.
6: Miss Bennet is a radical thinker.
8: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
9: The most important thing is to be yourself.
2: A veure, en aquest cas, drama...
0: Aquí... Dramèdia romàntica.
2: I això existeix? Dramèdia?
0: Ah, dramèdia existeix, sí, senyora.
2: Ah, sí? Ah, vale. Que adapta la novel·la Supervendes de Janice Hadlow, ambientada a l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen i que es narra des del punt de vista de Mary Bennet, la germana oblidada. A l'Anglaterra de la Regència, Mary Bennet, la neguet lleig de la família, sempre a l'ombra de les seves quatre germanes, qüestiona el paper que la societat li imposa. La cerca del lloc es converteix en un viatge cap a la independència emocional, on descobrirà l'amor i la necessitat de escollir-se a ella mateixa.
1: Bueno, molt bé.
2: No sé.
1: És que a mi l'univers
0: no,
1: Mary Bennet...
0: Aquestes dues sèries no peguen de moment,
1: És que l'univers Mary Bennet a mi no m'ha convençut massa.
2: Jo és que no he seguit mai
1: No, jo tampoc, no sé, no m'ha convençut entrar-hi mai, llavors. Però entenc que pugui agradar.
2: Vinga, a Netflix. Arribi...
1: Ui, sí.
0: Aquesta sí?
1: Aquesta l'he sentida jo, si no m'equivoco.
2: T'encontraré.
10: It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
11: I need to show you something. Tell me what you see. Come closer, David.
10: He looks like Matthew.
11: I know. And I know how insane that sounds.
10: Just as insane as people thinking I killed my little boy in the first place.
11: But if there's a chance... No matter how impossible, that he is somehow still alive.
10: Then there's someone very dangerous behind this.
2: En aquesta nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a la presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria ser viu. Haurà d'escapar-se de la presó per destapar la veritat.
0: Uf, que complicat això.
1: Hi ha tres noms del repartiment molt guais.
0: Clancy Brown,
1: El protagonista, aquest no sé qui és.
0: Sí, home.
1: No.
0: Clancy Brown era el dolent de Dexter New Blood.
2: Ho sabré jo, no? Si no sé qui.
1: No me'n recordo jo de Dexter New Blood, com si no l'hagués vist.
0: I és la veu, ojo a la dada que es te quedaré, és la veu de El senyor Cangrejo a Bob Esponja.
1: Bueno, jo em referia a Sam Worthington, que és el protagonista, a Britt Lower, que és una de les protagonistes de Severance, i a Milo Ventimiglia, que és un actor que m'agrada molt.
0: No, Clancy Brown ho fa molt bé.
1: Milo Ventimiglia, fill de Rocky Balboa a les pel·lícules de Rocky i protagonista, o un dels protagonistes de This Is Us, i també amb aquella sèrie que miraves tu, sortia. Perquè em vaig parlar i tu vas dir, ah, sí.
2: A veure, torna aquí.
1: No. Milo Ventimiglia.
2: Sí.
0: Ah!
2: Gilmore Girls.
1: Aquesta. Doncs són per mi els tres caps de cartel d'aquest repartiment.
2: Perfecte. En aquest cas, a Telecinco.
1: Olsa.
0: Sí, estrena tradicional, sí. Al lineal.
2: Sí, sí.
1: Al lineal.
2: Amb Max Iglesias.
1: Vaja.
2: I altres, Max Iglesias i Martinho Rivas.
1: I l'altre?
2: No.
1: A veure, com és l'altre?
2: Karina Koloskowska.
0: Oh, molt bé.
1: No, molt bé.
0: Com que no?
1: Perquè ha dit una S, aquí no n'hi ha cap S.
2: No, perquè...
0: Kolokolshiva, podria ser?
1: Kolokolshikova.
0: Kolokolshikova, ara ho has dit. Sí, senyor.
1: Experiència,
2: És que la informació
1: m'ha
2: escrit. Molt bé.
1: És qüestió de llegir.
2: També tens raó. Ella maldita, Alma.
12: En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
13: sientes solo?
12: Sí que me siento un poco solo.
14: Yo creo que Ana y yo aquí podemos llegar a ser felices.
13: ¿Estás enamorado?
14: Mucho.
15: Lo que no puede ser es que esta gente humilde y trabajadora se quede sin casa para que unos pocos se hagan más ricos.
13: Vuestros hogares son ilegales.
12: La iglesia está muy acostumbradita a hacer lo que le dé la gana. Esto no es el Vaticano.
16: Tampoco estoy contigo.
12: El dinero siempre es el problema.
2: La vida de Fermín, un jove i atractiu sacerdot, molt estimat i admirat pels habitants de la isleta, al bonic poble de la costa on se situa la seva parròquia, es complica quan s'hi traslladen a viure el seu estimat cosí Isaac i la seva vella dona Anna, per qui gairebé immediatament comença a sentir-se atret. Quan descobreix que ell alberga els mateixos sentiments, es desencadena al seu interior una lluita fèrria, ja que si es deixa portar per la temptació, la traïció seria doble. D'una banda, enganyaria Déu, i a qui ha dedicat tota la seva vida, i de l'altra, el seu cosí. Aquest sí que és un problema. Qui vol com un germà. Per la seva banda, l'Anna considera que té un deute impagable amb l'Isaac per haver-lo allunyat del seu difícil i tràgic passat, de manera que tots dos començaran a viure el malson d'haver de renunciar a la seva felicitat per lleialtat. En aquesta situació, la parella no només s'haurà d'enfrontar un complicat dilema moral, sinó a obstacles més mundans i perillosos.
0: Ojo!
2: Pues no em sembla mala trama.
0: Bon drama, Drama, drama fort,
2: Qui creus que serà el sacerdot? El Martinho o el Maxi?
0: No, és el Maxi Iglesias, no?
1: Sí?
0: Ara, ho busquem-ho. Mira, jo és que ho estava buscant aquí.
2: Un sacerdot, Maxi Iglesias o Martinho.
0: Repartiment, estoy en ello, Maxi Iglesias és Fermín. La vida de Fermín, sí, un jove i atractiu sacerdot.
1: Ho deia que està basat en un llibre?
2: Com?
0: No ho hem dit.
1: Bueno, hi ha un llibre de Manuel Rivas.
0: Així, no, és el primer paràgraf que posa la sinopsi, de fet.
1: És un llibre que es titula Ella maldita alma, també.
2: Ah, sí?
1: Sí, Manuel Rivas.
0: Doncs sí, Maxi Iglesias és el sacerdot.
1: Mira, ui, que malament li queda això.
0: Que és així. És com fins i tot anacrònic veure el vestit de sacerdot. Sí.
1: I està molt enfadat,
0: Sí, però bueno, això ja ho fa ell, no? Sempre està així molt serio. Ojo, pues una sèrie on el veurem més amb samarreta que sense, sembla,
2: Està bé, això. Per ell suposo que també ho agraeix.
0: Home, no passarà tant de fred.
1: Ni tant, amb la sotana ben tapadet.
2: No li pegui gens,
1: En absolut.
0: No, però veurem.
1: També és veritat que no els tenim ubicats a la gent vinculada a l'Església amb el físic de Maxi Iglesias.
0: També t'he dit, no sé si Telecinco confia gaire en aquesta sèrie.
1: No, ja t'ho dic jo que no.
0: Perquè l'està estrenant a l'estiu,
1: Ja t'ho dic jo que
0: no. I això ja és un gran què.
1: Definitiva, serà una patacada forta.
0: No a veure, l'acabarà el tirant a capítol doble a les 12 de la nit, allò que fan, però bueno.
1: No patiu.
2: Jo crec que si la posessin a una plataforma... Jo crec que m'agradaria.
0: És que aquesta sèrie acabarà amb una plataforma.
2: Pues que sigui Netflix.
0: De fet, ja m'arriscaria a dir que està coproduïda per alguna plataforma a la que acabarà. Perquè segurament Prime Video. Per les inèrcies que té Telecinco, normalment, a fer aquestes coses.
2: Pot ser. A Sky Showtime, arriba Rosa Elèctrica.
17: Vi portiamo un aspirante pentito. Daniele Mastronero, detto Gocis.
18: Mastronero! Farò il possibile per farlo collaborare.
19: Il suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
18: Io davvero non ho capito perché ha scelto me per un incarico così grosso.
20: Incipazzo e stacca. In culo muno è con una creatura per guardi. Oh!
18: Forse non hai capito quanto è grave la situazione.
21: Dove cazzo vai?
18: Sono l'unica che può salvarti il culo qua.
22: Oh! Non si respira di indarabo!
23: Doveva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
24: Ma più veloce.
23: Non è valsa la pena.
2: La improbable aliança entre una policia i un criminal marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal. Un agent del programa de protecció de testimonis rep la missió de protegir un jove cap criminal convertit en informant, un narcotraficant que presumptament va assassinar dues noies. Però quan descobreix que els seus superiors... estan confabulats perquè l'atrapin...
1: I em perdonarà doncs... Sí, se me ha roto la barra espaciadora.
2: Tots dos es veuran obligats a fugir junts del que volen veure del dels que el volen veure mort.
1: Mira, jo ara vaig explicar el que passa.
2: Anava bé, anava aguantant bé.
1: No va dir sí, nom, però no va dir nom.
0: L'Ivan, que anava de listo, ha dit, ho passaré pel traductor, tot
1: molt
0: això.
1: Molt bé, llavors has fet un copia i pegar i, per exemple, hi ha una frase, sense espais. O sigui, tot el que llegiré ara no té espais. Els seus superiors estan confabulats perquè l'atrapin. Tot això, amb el seu apòstrof, els seus accents al perquè, tot està, és a dir, està ben escrit, però no hi ha espais. I com això, doncs, sí. Porta així la Judit tota la secció.
0: Si et fixes, també, alguns
1: apòstrofs són interrogants. Com? Ui, un criminal marca l'inici, aquest li és un L interrogant inici.
2: Exacte. I d'una, també.
1: I la D, entre la D i la U, també hi ha un interrogant. D'una trepida en persecució va tot junt, per cert.
0: Perdona, Judit, mai més, ja t'ho prometo.
2: No, així em fa estar
1: activa.
2: Alerta.
0: Clar, si no t'espis.
1: Fas treballar el cervell.
2: Exacte. A Netflix també arriba Oasis.
3: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
4: Bienvenido, soy el director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
16: Encantada de poder recibirles.
21: Vaya locura de sitio, ¿no?
16: Es un resort.
21: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
3: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
24: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort.
2: La sèrie espanyola està protagonitzada per Ana Garcés, Tommy Aguilera, Victoria Khan i completen... Bueno, hi ha altres actors.
1: Vale. Molt bé.
2: Junts donen vida als hostes i treballadors d'aquest resort exclusiu on les aparences són enganyoses i cada personatge amaga secrets que podrien canviar el rumb de la investigació. Per exemple, entre els actors hi ha Mercedes Sanpietro, Paco Tous i Verónica Sánchez.
1: Aquests són els veterans, diguem, perquè l'altre és tot jovenalla. Ja no crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, que és una sèrie de Netflix que...
2: Va intentar mirar-la.
1: Jo l'he vist tota sencera.
0: Per què em sona aquesta sèrie?
1: No, perquè ja sortia a la Maya Salamanca, de Dolenta...
0: Ja la tinc.
1: Doncs jo crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, Élite... jo crec que es bellugarà per aquí, això.
2: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas Apple TV, Sugar.
25: Another beautiful day in California. Out here. I'm one of the good guys. Good and bad can be in the eye of the beholder.
26: All the leaves are brown.
25: John Sugar.
26: And the sky is gray.
25: I'm a private investigator.
26: They told me that you do one thing and one thing only. You find the missing.
2: En aquest cas és una visió contemporània i única d'un dels gèneres més populars i significatius a la història literària, cinematogràfica i televisiva, les històries de detectius. La segona temporada marca la tornada de l'incògnit detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles, John Sugar. Colin Farrell torna amb un nou cas seguint la...
0: La tribolat germà
2: gran d'un prometedor boxejador local mentre continua la recerca de la seva estimada germana desapareguda. Quan la investigació s'expandeix cap a una conspiració que plana sobre tota la ciutat també...
0: Amb intencions sinistres, eh?
2: Gràcies. Així ho haurà d'enfrontar-se a si mateix i respondre la pregunta. Fins on pot arribar per fer el que és correcte?
0: No?
2: Mireu-la.
0: Clar, exacte, això és el que heu de fer. A més, en Apple TV, jo és el que sempre dic.
2: Que s'ha de mirar.
0: No, però bueno, per a mi és un segell de qualitat previ, ja, que ja ha passat, saps?
2: Perfecte. A Amazon Prime Video...
0: Després passen coses com lo d'Eufòria.
2: Ja.
0: Perdona per fer aquests segells, però... Ja.
2: És el que passa, sempre hi ha un gripau. A Amazon Prime Video arriba See You at Work Tomorrow.

0: 사람도 쉽지 않다. 하지만 내일도 출근하는 이유는
1: 내일 뭐 하십니까?
2: 전 차지윤 선임이
3: Xiajiyun és un oficinista que ha promès no tornar a sortir amb ningú després d'una ruptura dolorosa, cremada de la vida laboral. La seva vida és l'eficiència, les dates de lliurament amb un petit descans, el pollastre fregit i les cerveses després d'un dia de feina. El seu cor fa temps que està estancat, fins que Kang Siwoo, el més temut líder de la companyia, entra a la seva vida.
4: Molt bé. Què vol, pollastre fregit, eh?
3: Home,
4: això és el que
5: directe, acabo de rebre informació d'actualitat.
3: Vinga.
5: Just ara, eh? Acabo de rebre un reel de fonts dignes de no ser mencionades.
6: Vale.
5: Que tiene que morir mucha gente.
6: Ah, la sèrie de
5: Victoria Martín, Macarena García, Ana Castillo... doncs han penjat Movistar Plus un vídeo bastant divertit, la veritat. Ha estat llegint-lo ara mentre sonava el tràiler, de que hi haurà segona temporada.
6: Molt bé.
5: I han fet un vídeo bastant divertit de les tres protagonistes amb la Victoria Martín. Divertit. I just m'ha quedat sortit també que ja ha començat la producció de la tercera temporada de The Pitt.
6: Molt bé.
5: Perdoneu per aquesta informació, però...
6: Això,
5: se
6: ho veus, no?
5: Se m'ha passat.
6: Te n'adones, no? Això què va acabar, la producció de The Pitt, a l'abril?
5: No ho sé.
6: Bueno, ja t'ho dic jo.
5: Sobre
6: el març o l'abril va acabar la producció de Pit i ja l'estan començant.
5: Molt bé.
6: Això és el que ha de passar. No tan severans aquí dos anys entre temporades i pluribus. L'altre dia va dir Vince Gilligan que ja porta la meitat de la segona temporada escrita.
5: Que els actors i actrius no puguin fer res més a la seva vida que estar pendents de la teva sèrie.
6: Correcte.
5: Molt bé.
6: Ara
5: esclaus de Pit tots. Molt bé, deixem-nos fer res més.
6: Perdona, abans ho feien tots, eh?
5: Però la vida i l'audiovisual
6: també. I una altra cosa, normalment les produccions que s'estenen tants mesos, el que passa és que s'hi adapten els actors.
5: A part, de Pit és molt fàcil fer, perquè com que és el mateix, la primera temporada, la segona i la tercera...
6: Estàs buscant, eh? No és un bon dia avui.
5: Segurament la tercera temporada... Jo crec que la tercera temporada... Mira que et dic que serà igual que la segona i la primera.
6: Estarem d'acord en que la tercera temporada és la que ha de pegar més fort, perquè si no, aquí ja ens comencem a decepcionar i a dir, bueno, aquesta
5: jo ja
6: sèrie...
5: estic decepcionat. Però no vull parlar de The Pitt ara. No és el seu moment.
3: Molt bé. A Cosmo, arriba la temporada 2 de Death Valley.
7: Oh my God, you're John Chappell.
8: Guilty as charged.
7: I'm a big fan. I was literally just watching you on TV.
8: My unique insights might be able to help you find the killer.
7: What are you doing?
8: You've been helping us with a murder?
9: Just offering my expertise.
7: No, he isn't, no.
10: So is this going to be on the telly?
9: I'm the inspiration. You're the perspiration.
7: Are you calling me sweat?
3: És la sèrie britànica que barreja humor absurd i cozy crime, l'estrena més vista de la BBC en els últims 5 anys. La vida de John Chappell, un actor que passa.
5: No, que aquí...
6: Estàvem
5: aquí...
6: parlant a través de la finestra amb els propers que venen a l'estudi, ja està.
5: I feien un senyal de...
3: Sí?
6: Que si li dóna temps a anar a prendre l'aire al carrer.
3: Això ho vols dir l'altre dia, m'ha fet molta gràcia.
5: Ara dóna un gust.
3: Sí, un actor retirat famós per haver interpretat un cèlebre detectiu televisiu fa un gir inesperat quan la detectiu Jenny Malowan, una ambiciosa investigadora fan de la seva sèrie, l'arrossega a col·laborar en una investigació d'un assassí. Els crims no esperen...
5: D'un assassí.
6: No el mateix, eh?
3: Veritat, sí.
5: Perquè això seria d'un assassina. També està tot junt, això.
3: Sí.
5: D'un assassí.
6: No podem fer un programa sense posar-li el pal a la roda a la judicialitat.
5: Els crims.
3: No
5: esperen.
3: I si no, poso jo sola.
5: I els comptes pendents tampoc. Això també va tot junt. Death Valley torna amb nous casos i un retroalimentat per la tensió. Jane i John tornen a travessar camins, encara que aquesta vegada res no serà com abans.
6: De veritat us ho dic, amics, que agafem llautó i el convertim en mort, eh?
3: Ai, Déu meu.
5: Això és la sinopsis de Dead Valley. Els títols sí que estan tots separats, això és veritat, Ivan.
6: No, hi havia la germana Bennett està junt.
5: Ah, no m'hi havia fixat. La següent llegeix en castellà, que he dit a l'Ivan que ho llegiries en català, perquè és com t'ho ha ficat i em sona molt malament, malauradament.
3: La casa del dragón.
5: Correcte.
3: Vale, l'escoltem.
11: ¿Dónde estabas?
12: Alicent vino a Rocadragón.
1: nos abrirá la fortaleza roja y se postrará ante mí.
10: No debes confiar en ella.
11: El rey ha abdicado. Comienza una nueva era. Un nuevo linaje de reyes inmaculados.
12: Eres la reina de dragones. Tienes el poder absoluto a tu alcance.
3: Doncs tu diràs, per què no et sona bé en català?
5: No, però té raó el que ha dit l'Ivan mentre sonava el tràiler. Això és una sèrie, per dir-ho d'alguna forma, és la primera sèrie que apareix de l'univers...
13: És una sèrie derivada de Juego de Tronos.
5: És la primera que apareix, després se'n va fer una altra, El Caballero, no sé què, ja no me'n recordo, que es va fer fa relativament poc. I l'Ivan diu, però Joc de Trons sí que es deia més, es deia molt Game of Thrones o Juego de Tronos, però també és veritat que Joc
13: de Trons
5: estava,
13: ens referim com a Joc de Trons.
5: Més catalanitzat. Però La Casa del Dragón no sé si s'ha catalanitzat tant. I llavors li direm en castellà, no passa res. Per això simplement...
13: És veritat que La Casa del Drac no són igual.
5: La Casa del Drac podria ser una sèrie del Super 3,
3: sí,
5: que la protagonitza un cavaller,
13: de Sant Jordi,
5: un cavaller, i podria ser això perfectament.
3: Sí. Doncs a un costat el Consell Negre...
5: amb Renéria, aquí no hi ha espais, és així el nom.
3: Ah, vale. Al capdavant reclamant el seu lloc... al tron de ferro, a l'altre el Consell Verd, amb Aegon, al tron impulsat per la seva mare, Alicent Hightower. La bretxa dins de la molt desestructurada família Targaryen.
5: Uau. La gent no s'està esperant de res. La bretxa dins.
13: Mira que jo no he vist Joc de Trons, però Judit, et veig molt desconnectada d'aquest univers.
3: Buah, absolutament.
5: Us diré una cosa, ho he dit més d'un cop quan parlava d'aquesta sèrie, que jo he vist les dues primeres temporades, la primera més que la segona, no sé la tercera com serà, però la primera, jo és que insisteixo, per mi és una sèrie absolutament política.
13: Així.
5: Per mi és política la primera temporada. És veritat que ens hem d'ambientar amb aquest univers de Juego de Tronos, però és una sèrie absolutament política. A la segona hi ha una miqueta més de sang i fetge, però també és una mica més politiqueo, però ja hi ha molta tradició, molt més Joc de Trons. Veurem què és el que passa en aquesta tercera temporada. Està molt ben feta, No és el nivell de Juego de Tronos, però està molt ben feta.
3: Repassem a altres sèries sense tràiler. A Sky Showtime també arriba la temporada 2 de L'Agència. També a Warner TV, temporada 2 d'Erica. Millor traïó, arriba a Netflix, temporada 3. I jo diria que aquesta, em sembla que l'he vista quan venim la
13: primera
3: temporada.
13: És, aquesta
3: és de... turca.
13: Sí, és turca, excolabrat turco.
5: Quina?
3: Millor
13: traïó, de Netflix.
3: Ah, jo juraria que l'he vista. A Movistar Plus, temporada 3 de The Capture. A Netflix, temporada 2 d'Avatar, la
5: Una de les millors sèries valorades per la crítica de Netflix,
13: Sí, la de Aang, no?
5: La d'Avatar,
13: sí. Sí, senyor.
5: El setmanal.
13: I a més sèrie animada.
3: I perdó. Darrere, Disney Plus, The Bear.
5: De les 5 en sobren 4 i mitja.
13: Bueno, però com a mínim celebrem que acabi.
5: Oh.
3: Aquí que no es consola.
5: És molt divertit, molt ràpid, perdona, Judit. A la sèrie Rabalear, que estem mirant amb la Maria,
13: sí.
5: Hi ha moments, representa que és un bar, històric de la zona del Raval, sí. I hi ha moments de cuina. I hi ha moments així molt neguitosos i tensió, i venga, i crits, i ara cau això, i ara no funciona allò, tal, no sé què. I la Maria, que no ha vist The Bear, em pregunta, això és The Bear? I jo li dic, The Bear és exactament aquests moments.
13: Sí, sí, sí.
5: Doncs
13: sí,
5: a Rabalear, a Rabalear hi ha un tarannà també en determinats moments de The Bear. Setmana que passa, setmana que de moment segueixo recomanant-la, veurem com acaba, que en 2-3 setmanetes, però molt bé Rabalear. I en català, si us ho torno a dir, és que a Netflix, HBO i aquestes plataformes hi hagi català, és fantàstic.
13: Sí, jo ja saps que quan la tirin sencera me la menjarem un cap de setmana.
5: Està molt bé, està molt bé.
3: A Netflix arriba El Chico de la Última Fila, a HBO Max, Vida Larry David i La Búsqueda de la Infelicitat, a Filmin Millennial Mal, i ja està.
13: I ja està.
3: I ja està. Bueno, Déu-n'hi-do.
13: És que aquest mes...
3: Però no està mal, tantes, eh?
13: No, aquest mes va una mica lleugeret.
3: Sí.
5: Però no està mal per ser
3: segona quinzena de juny,
5: no
3: però...
13: Veurem la primera d'agost, a veure què ens hi trobem.
5: No hi falta juliol encara.
13: Ai, perdó, sí, és veritat, però volia dir...
5: L'estiu que passi a poc a poc,
3: sí,
5: companys?
3: Sí,
5: el necessitem.
3: Sí. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
13: Adéu.
3: Fins aquí la Xavant Sèrie, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer, l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, dels que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades.

0: sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
2: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
3: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trep uns resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
2: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
1: Llum verda la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al golf de Roses, a l'Alt Empordà.
2: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
2: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
1: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
4: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
2: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
6: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
2: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
2: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
2: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.

0: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que es repeteix cada vegada més, els productes de baixa sonoritat. Ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
1: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè, esclar, molts van en llocs que hi ha animals i...
0: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
1: Peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa i...
0: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
2: Bueno, a mi m'agraden els que peten, sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això, ja podria venir més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
0: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
3: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
3: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
6: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
5: La coca de brioche amb crema és una de les més demandades pels garriencs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
7: Notícies en xarxa.
3: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
8: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
3: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat, un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
10: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. i és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
10: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
3: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
13: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
12: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
3: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
14: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
3: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
12: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
15: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
12: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
15: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
12: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir abans eleccions.
17: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
16: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
3: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
18: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
3: L'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
19: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
3: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa dependent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
13: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
3: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
20: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la Sala de Plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les 3 claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
21: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot
1: la vida al tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
20: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'Àliga al balcó, la tronada a la plaça del Pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
21: Té l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes, després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
20: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
3: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Guasc, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
23: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
22: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la Ciutat d'Art Dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
24: Bon dia, Marta.
3: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
24: Un és l'Igualada-Rigat, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
25: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
26: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
25: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
24: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara dues oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
27: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo, y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
24: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
28: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12, les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
24: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
0: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
24: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana, Inés Fabi.
3: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
9: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
7: A més, és que l'alerta per olonada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
7: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
6: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
7: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
6: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
7: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
6: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
7: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats, a Barcelona, acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
6: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
7: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
12: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Múrcia.
7: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
6: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
9: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
7: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
6: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
13: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
6: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
7: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
14: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
15: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
14: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
15: molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo, doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
14: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
15: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
14: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
7: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
6: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
7: Els companys de Cugat Mèdia han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
16: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
17: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioche, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
16: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
0: Notícies en xarxa.
7: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
19: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
18: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
7: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
20: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'ho haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
20: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
7: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
21: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
7: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
6: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
22: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
6: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
7: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
24: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
23: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
2: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del Parc Eòlic Marí Experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
7: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
6: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
21: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTEs, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
6: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
5: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
4: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
7: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
6: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la 1. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
7: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Falten menys de 2 setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
10: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa
3: amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
9: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
7: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Birix i text de Paul Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
13: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
12: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
7: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
15: Bon dia, Marta.
7: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
15: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
25: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoiant que no pas el Liceo.
26: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
25: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
15: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
27: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
15: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrei Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
28: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
15: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafanya i Girona FM.
29: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com a ajudant de García Pimienta i Òscar García, també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
30: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera
1: això. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
29: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
15: I fins aquí els esports, Marta.
7: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: L'alerta per la onada de calor continuada activada amb especial afectació, sobretot a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També es reforcen els professionals del 112. I una altra de les notícies destacades d'avui, els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una

0: Avui el govern començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Molta d'aquestes persones, gairebé la meitat, ara no els cobren. I parlem de Valls, que entren dos dies intensos de Festa Major Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, la tronada i el tomb de vigília de gegants. La previsió d'aquesta nit de completes són els castells de la gamma alta de 8 i algun castell bàsic de 9, amb la gran novetat horària. La diada de la nit de completes arrenca a les 8 del vespre amb una hora d'actuació. I dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga. Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per aguantar i guanyar la sisena hoquei Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per via ràpida la final de la primera divisió de futbol.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
2: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
2: Bien, Peyu.
3: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 23 de juny de 2026 i un dia com avui celebrem la revetlla de Sant Joan que molts de nosaltres associem amb la festa que marca la nit més curta de l'any. Malgrat això, la realitat és que només per uns segons, però la nit més curta de l'any coincideix amb el solstici d'estiu que va ser la nit de diumenge a dilluns, quan vam tenir una mica més de 15 hores i 10 minuts de llum solar, 6 hores més de llum que el solstici d'hivern. I un dia com avui de 2015, Leon Bridges publicava el seu àlbum debut, Coming Home. Només un any abans, el cantant de Texas rentava plats en un restaurant i cantava quan el deixaven en sessions de micro obert. Va ser en una d'aquestes actuacions que va atraure l'atenció dels membres de la banda White Denim, que se'l van endur al seu estudi on va gravar uns temes. Els temes es van fer virals i Bridges va acabar signant per Columbia Records. Avui arrenquem el magazine amb aquesta història de Leon Bridges i amb aquesta cançó, Coming Home.

0: I això que escoltem es diu Les Prunes d'Aragó i és el primer avançament del segon disc del grup Sequoia, la banda formada per Edu Vilardaca, Víctor Llonc i el Sant Joaní i antic col·laborador de la veu, en Guillem Plana Gomà. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Guillem.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quina sorpresa.
1: Ostres, total, sorpresa nostàlgica, eh?
0: Aquest, sí, sí.
1: Aquest dia de Sant Joan, molt bé.
0: Però et truquem regularment, que de tant en tant volem saber què fas.
1: Bueno, jo vaig generant excuses per anar no perdent el contacte, no, per dir-ho així, ja és maco.
0: Tot el que fas ho fas per nosaltres, no? Pensant en que arribarà algun dia l'entrevista.
1: Bueno, és cert que sí, que si reps el missatge d'en Joan o de la Clement, vol dir que ja és com un sello d'aprovació, saps? Mm-hmm. Un sello d'aprovació, vull dir que fa il·lusió.
0: Sí, sí, sí. A nosaltres va fer il·lusió, perquè primer vam veure unes imatges d'un videoclip amb tu... Doncs anant en bicicleta i vam pensar, igual, mira, com que ell coneix a molta gent, li han demanat a veure si pot fer d'actor, però després vam anar veient que ara formes part d'aquest grup Sequoia. Moltíssimes felicitats pel retorn a la música.
1: Moltes gràcies.
0: En actiu, gràcies. Tocant la bateria després de molt de temps, quan feia que no tocaves? O potser m'equivoco i has anat fent cosetes.
1: Bueno, clar, dius el retorn a la música, exacte, el retorn a la música tocada, perquè jo la música me'n vaig envoltant professionalment, amateurment, jo treballo fent de mànager de música i fent produccions de gires, però sempre fem la broma els qui treballem darrere els escenaris que som tots músics frustrats i ho vas notant i ho vas veient, eh? Hi ha qui ho porta millor, hi ha qui ho porta pitjor. Jo en el meu cas ho he portat sempre molt bé perquè sempre m'ha agradat també estar a l'altra banda, però l'instrument com a tal, tècnicament, deixat del tot, mai ho he fet, perquè també soc una persona que em costa deixar coses, eh? Sempre vull fer-ho tot i tot ha de ser a tope, i deixar de tocar no ho he deixat de fer mai, vull dir que amb col·legues, no sé, excuses sempre n'hem tingut, gent amb qui m'agrada fer música, n'hem anat fent el que sí que ara, no? Com bueno, no sé, des d'Esfumato, que potser la gent li sonarà més d'aquí a Sant Joan... Quan tocàvem molt per aquí al Ripollès, és cert que ara feia ben bé una bona colla d'anys que no tenia allò un projecte amb el que diria, mira, hem fet això, escolteu-vos, ho saps? Veniu-nos a veure. I ara, mira, Sequoia.
0: De fet, això, ara estem veient al final del vídeo, que doncs, feu com una cursa amb bicicletes així antigues, i a punt d'arribar a la meta, us pareu. Ningú la vol travessar o ningú la travessa, i no hi ha problema. No sé si això també forma part de l'esperit del grup, és a dir, això també va de passar-s'ho bé, no hi ha metes o no passa res si et quedes a un metre.
1: Hòstia, molt bé. Si bé va ser una cosa una mica improvisada, aquest final del videoclip, has agafat exactament la intenció del que volíem plasmar. Totalment. Per mi, no, deia fa un moment que jo m'aproximo a la música de manera laboral des de ja fa molts anys, és la meva feina, des d'en fa molts, i ara fer un projecte que és un grup de música que té a veure amb música, evidentment, perquè també són moltes altres coses, com sabeu, un projecte, no? Pues poder-ho fer des d'una aproximació no competitiva, no productivista, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, l'art per l'art, hòstia, doncs és un regal. Penseu que bueno, potser ara en parlarem, farem algun concert més endavant i tant de bo ens vingueu a veure, però, o vingueu a veure'ns, però tot això ho fèiem perquè teníem, bueno, doncs el Víctor, que és el que fa les cançons, tenia unes quantes cançons, teníem ganes de fer música pel gust de tancar-nos en un estudi, i aquest ha estat el regal, saps? Vull dir que ens hem anat, hem estat bueno, a Barcelona amb uns amics gravant-ho, vam anar a Pamplona també, a Irunya, al gener, 4 o 5 dies també a casa d'un altre amic, que és un friqui dels sintetitzadors analògics i de més, i vam estar 4 dies allà i, bueno, s'ha divertidíssim. I ara amb el videoclip, doncs, el mateix, no?, de quedar un cap de setmana amb dos col·legues i poder fer una peça que és artística, però que també és l'excusa per juntar-nos i per passar-nos-ho bé. Vull dir que totalment aquesta no competitivitat és la bandera del projecte i per part meva és una sort poder-ho fer així. És molt fresc, és molt gustós.
0: Parla'ns de Sequoia, perquè és el primer disc de Sequoia on tu participes, però és un retorn per ells, no?, perquè diria que és el seu segon disc.
1: Exactament. Jo ara visc a la Cellera de Ter, però he estat molts anys visquent a Barcelona i allà vaig conèixer els dos altres integrants, de fet els tres que hi eren abans, jo ara toco la bateria, però abans hi havia una altra bateria, I bueno, pues era un grup que ja m'agradaven, que ja havien fet bones, ens havien fet amics, i exactament ara fa 4 o 5 anys ells van treure el primer disco, que és un disc que es va dir 20 i pocs, i jo me'n recordo de diverses coses amb ells, anar-los a veure, seguir-los, però inclús programar-los. Vaig fer un parell d'anys un cicle a l'Helio Gabal a Barcelona que muntava jo, programava jo, i me'n recordo que els vaig programar allà, quan jo encara no hi tocava. I mira, ara anys després doncs els va marxar el bateria, i per aquest nou projecte, aquest segon disc, em van trucar a mi, i com que ha estat molt fàcil, perquè ens coneixíem molt. Sí, sí.
0: Quan sortirà el disc en si?
1: Mira, doncs ara hem tret aquest primer single, que es diu Les Prunes d'Aragó, la setmana passada, però ja ens ho prenem amb calma, ja t'ho he dit. Vull dir que el disc surt a la tardor, sortirà a principi de curs, i bueno, de fet encara no té ni nom, vull dir que està acabat, el tenim ja en una carpeta, pràcticament acabadíssim, però encara l'hem de posar nom i fer-ne la portada, vull dir que encara falten coses. Això era un primer tastet, perquè també és una cançó, bueno, que parla de records d'estiu i que ens semblava prou estival com per treure-la ara i fer aquest primer bueno, hola, hem tornat.
0: Clar, vosaltres aquest procés, que pel que dius, doncs això us ho preneu en calma, és segurament per la naturalesa del projecte, però avui en dia, tu que també hi toques, això cada cop es fa més, no? A vegades, jo crec que abans es traia un disc i el single sortia doncs res, un mes, dos abans, i ara això s'allarga molt, no?
1: Sí, sí. Nosaltres tenim la por de que ens perdem una mica l'atenció, que al setembre o l'octubre, quan surtin, hi ha un altre single, hi ha un parell de videoclips més, i quan surti finalment el disc, la gent ja se l'hagi oblidat. Però bueno, com que no ens hi va res, per dir-ho així, pues, sí, tampoc és per ser deixats i fer les coses malament, però bueno, no sé, sí, però sí, hi havia una mica aquesta intenció, com de dir, ostres, ara portem uns quants anys que no hem tret música, que la gent no sap de nosaltres, anem fent un parell de... Bueno, jo què sé, l'excusa, doncs, per ser present a xarxes una mica més, perquè la gent en vagi parlant, i també una mica el tema dels singles. Hi ha l'aproximació que deies tu d'anar fent més impactes, però també hi ha l'aproximació de, hòstia, ara hem fet un videoclip que és molt xulo, donem-li la importància que es mereix, no? I la cançó creiem que també val la pena. Va una mica per aquí, no? Perquè pel mateix fet que la gent fa que, no?, tregui més singles per captar més atenció, també, si ho mires del revés, també té sentit, perquè un disc sencer costa més d'escoltar avui en dia, no és cap mentida. I nosaltres, bueno, vulguis o no, hem fet un disco, vull dir que l'hem concebut com a disco, que comença i acaba i que té un viatge emocional, però bueno, per què no poder, no ho sé,
0: també,
1: fer el primer single.
0: També entenc que abans l'objectiu potser era això, era escalfar per el moment en que sortia el disc a la venda, se'n venguessin molts. Això ja no existeix, i potser la idea és mantenir, no?, treure un disc i mantenir-te en un primer o segon pla del que et puguis permetre o el que la indústria et posi o la gent, i anar-ho mantenint, no?, per això, perquè surtin concerts, perquè la gent t'escolti.
1: Sí, que ja farem el moment de... Ei, podeu comprar el disc, compreu-lo aquí, no patiu, ja
0: farem pesats. Això es pot fer, igualment, sí.
1: Exacte, sí, sí. Ara, mira, ara era una altra la història, era, bueno, pues aquest primer retorn d'entrada i la cançó aquesta, en concret, Les Prunes d'Aragó.
0: Com definiries la música de Sequoia?
1: Mira, doncs, amb el disc anterior, ells el que explicaven era que fèiem indie folk al caliu. Les coses, la música veu molt d'un folk americà, tot i que cantem en català al 100%, però sí, bueno, us heu d'imaginar, doncs això. És una música que podria ser més de tardor, fins i tot, per això el disc sortirà llavors, no? Aquesta cançó és més d'estiu, aquesta que hem tret ara, però us heu d'imaginar tres tios amb camises de quadros i barbes i amb banjos i jo tocant amb escombretes la bateria, vull dir que és una cosa més folky o que tira cap al blues inclús, tot i que deixa de ser una cosa força pop, vull dir, cançons amb estribillos i som un trio, vull dir que al final fem el que podem. Però bueno, mira, també a nivell de quin és l'estil de música, fer un disco i tancar-te en un estudi ens ha permès comptar amb, amb, amb molts amics, no? Perquè al final és la cosa que ens venia de gust tancar-nos en un estudi. I, bueno, és una peça, igual que crees un espectacle en directe, és un disco, no? És un producte artístic diferent. I en el disc sí que hem pogut convidar, doncs, bueno, trompeta, trombó, cordes, pianistes... Bueno, pues, per fer una cosa que n'és una mica més del que podem fer com a trio, no? I en aquest sentit, pues, hi ha més blues, hi ha més rock, hi ha més... Sí, més folk en general.
0: Clar, aquest estiu, tu, això, hi ha molts concerts, molts festivals, i tu tindràs molta feina d'aquesta altra, que no és la de tocar la bateria, i no sé si podreu fer gira de concerts de Sequoia o és molt complicat.
1: Mira, doncs clar, com a tots projectes que volem dedicar-hi temps, perquè tot és temps, hem hagut de fer calendari. Ens passen dues coses principals, que és que jo estic amb un parell de gires de grups de música, d'aquests que us deia que treballo darrere l'escenari, vull dir, faig de manager i faig la producció de les gires, i un projecte gros l'acabo al gener, i ens semblava que el gener era una data... prudencial, perquè l'altra cosa que ens passava, que és que el Víctor, el cantant, acaba de ser pare, ens semblava una data prudencial al gener, doncs, per començar a fer concerts, i la idea és llavors fer-ne, vull dir que tenim coses ja al calendari, encara no les podem anunciar, però bueno, perquè vegueu també que cada cosa anirà al seu ritme, però sí, la idea és fer concerts, no des d'aquesta òptica com de dir, hòstia, anem a tot arreu on puguem, que una mica sí, però sí més de, ostres, anem a passar-nos-ho bé, perquè al final... El concert és la culminació d'aquest procés artístic. No, vaja, hi ha gent que podria no agradar-li, a nosaltres ens encanta, llavors, tants com en puguem fer, doncs serà estupendo. I en aquest sentit tindrem la sort de que no caldrà que sí. Vull dir que Joan, si ens truques per venir a l'aniversari de la teva tieta, a casa teva vindrem. Perquè...
0: Va, perfecte, així ho farem, estarà bé, serà interessant. O a Sant Joan, no sé, també...
1: Sí.
0: També hi ha molts espais a Sant Joan.
1: Haurem de venir a Fira Músics. Si no, aquest any, l'any que ve.
0: Molt bé. Escolta, hem parlat d'això, d'altres projectes, com que no sé, les vegades que n'hem parlat, si ho hem fet tu i jo, o ho hem fet per la ràdio, serà moment de recordar-los. Sabem que ara estàs, remenant agendes i buscant concerts i portant l'Anna Andreu, també, no? I... que déu-n'hi-do, vull dir que has començat fort, perquè sí que és una nova etapa de la teva vida, i també t'hem vist això, quan hi ha un concert de la Ludwig Band per allà a l'escenari, doncs amunt i avall també, perquè tot estigui correcte. Explica'ns què estàs fent ara.
1: Doncs mira, jo en el món de la música he fet, crec, tots els papers de l'AUCA. Jo sóc periodista i vaig començar fent coses de premsa. Teníem una revista de música en català que es deia La Tornada, que són els companys aquests que ara munten els concerts del Microclima a Camprodon. Doncs ells es van reconvertir de revista en promotor de concerts, i allà vaig començar a aprendre, doncs, també el que són les gires, el que són els grups de música i el que és més la feina aquesta de concerts en directe. I des de llavors també he estat treballant sobretot en producció de gires, no? de fer tot el que passa des que es tanca un bolo fins que passa, no? Des d'acompanyar la banda, que fins a fer els horaris, fins a demanar que ens fan falta tants cables i tants altaveus. I ara fa un temps, ja des d'aquí he anat passant per molts llocs, des de la Sala Apolo fins a fer de la producció de la gira dels Manel, per dir-ho d'una manera. I ara, des de fa un any, em fa molta il·lusió, jo crec que no ho havia explicat aquí a la ràdio, però he obert el meu propi projecte en què fem management de grups de música i fem produccions de gires, doncs, i aquest projecte em fa molta il·lusió perquè porta nom Sant Joaní totalment.
0: Ara ho he vist, no ho sabia jo.
1: Clar, és un projecte que li he posat de nom Arsamala, amb ser trencada, per bueno, pues perquè sí, perquè pensava una cosa que sigui meva i que em porti a casa una mica, que em torni als orígens, i bueno, més enllà de que és un nom preciós, Arsamala, i que per anar a casa dels meus pares el creu pel pont de la Plana cada cop que hi vaig... i sí, és un projecte que porta per nom, bueno, aquesta petit projecte empresarial, per dir-ho així, que es diu Arsamala, amb qui, com tu deies, doncs porto el management de l'Anna Andreu, que per cert, parlant del Microclima, doncs el dia 2 d'agost estarà aquí a
0: Camprodon,
1: al Microclima, a Camprodon, exacte, i sí, serà molt xulo. I de fet l'altre projecte amb qui treballo és la Ludwig Band, com tu ja deies també, que en aquest cas em faig la producció de la gira, que també els podreu veure a Camprodon l'endemà, el dilluns 3, concert infantil. Vull dir que, mira, la promo està servida.
0: Per tant, que no t'hauràs de moure gaire, no? T'hauràs de creuar-se mal un parell de 3-4 vegades, però...
1: Ah, això mateix, això mateix. Bueno, ja el creuré prou durant la resta de l'estiu, que anem a tot arreu.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. T'anirem seguint, també, amb qualsevol de les teves facetes, sempre relacionades amb la música. Només per curiositat, perquè, ostres, m'has comentat que havies fet programació a l'Helio Gabal i fa molts anys jo hi freqüentava també i sabia que teníem molts problemes també amb les noves lleis i tot. Com està el tema de fer concerts a Barcelona, a bars i llocs així?
1: És una bona qüestió. Jo d'entrada, com que ara no visc a Barcelona, també confio i he anat podent comprovar que fora de Barcelona també hi passen coses, que hi ha menys restriccions. Llavors també us convido, igual que parlava del microclima, en altres puestos. A Barcelona sempre em fa la sensació que és un anar i venir, que hi ha com un marge d'actuació en què quasi que de manera pensada es va deixant que... Ara fins les 3 es poden fer concerts, ara fins la 1, després un altre cop fins les 3, ara se'n poden fer, ara no, i que en aquest anar i venir és on es pretén que la cultura a les sales tingui vida. Uh-huh. Ara em consta que està tornant a obrir-se una mica la possibilitat de fer concerts a nivell d'horari, de restriccions, bàsicament, perquè no és que canviï tant, es posen més estrictes o menys. L'Helio Gabal en concret, per exemple, ara em consta que està podent tornar a fer... amb concerts i obrir la sala fins una mica més tard, i això els permet doncs, tenir una mica més de marge d'horari per programar coses diferents, per programar més d'un grup, però vaja, segur, sempre quan parlem d'aquestes coses sempre podria ser millor també, saps? Que val la pena, que estem molt lluny de que la cultura pugui estar tranquil·la. Vull dir que en aquest sentit si teníem la possibilitat de recolzar-la, sempre val la pena. Sí.
0: Doncs sí. Des d'aquí ho farem, sempre que puguem. Ara sí, Guillem, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, que tingueu un molt bon estiu.
0: Adéu-siau. Adéu. I el que farem serà escoltar la cançó sencera de Sequoia, Les prunes d'Aragó. Aquesta

vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Sou de Vila, el seu relleu, vam parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
1: Bones.
0: Això va ser el
1: dia 16.
0: 16, eh?
1: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any es caurà en diumenge, doncs ho van fer el dimarts a la sala de cens de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut alguna significació especial, no? I en el teu cas, doncs, per les dècades, que sí. Si no recordo malament, vas comentar que això eren gairebé... anàvem ja cap a les 3 dècades, no? Gairebé.
1: Sí, aviam. Jo ho vaig mirar més o menys i són 32 anys de delegat d'aquí de Sant Joan, de les Abadeses, i 26 de delegat de comarca del Ripollès.
0: Per tant, més de 3 dècades ja, déu-n'hi-do. Sí. Per tant, que l'homenatge era normal que te'l fessin, vull dir que poca gent deu haver-hi que... tants anys.
1: No, érem 10 que ens van fer l'homenatge, i, bueno, i tots de diferents províncies. I jo, bueno, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona se'n recorden de tu, per algú és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que em van recordar de mi pel bé.
0: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
1: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el Xato. Jo, per mi, sempre ha estat el Xato. Que aquell any que es va fer la Generalitat el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili, sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que, bueno, que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments, pues, vaig pensar en ell. I, bueno, sí, va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també, vull dir, molt maco.
0: Home, aquella sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo... Doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic aquella
1: sala.
0: Sí,
1: sí, no, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans, llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant, i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, bueno, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
0: Qui hi havia de persones?
1: La de Sanitat de la Generalitat, la de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
0: L'Olga Pané...
1: No? Correcte.
0: La de Barcelona sí que no sé...
1: La de Barcelona no me'n recordo.
0: Tampoc la coneixerem, potser.
1: No sé, jo... Ara no d'allò, però... Si ho tinc... Ho busqués, potser ho trobaria. Però, bueno, molt bé, molt bé. Estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu, i la gent d'aquí Sant Joan em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. Això m'agrada.
0: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva.
1: Ah, correcte, sí, ara me'n recordo. Sí.
0: Però no la conec, no tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis,
1: sí,
0: triant-te la roba, no?
1: Sí, una mica que et posaràs, la calor.
0: Sí, sí.
1: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona
0: no et va deixar.
1: Em va dir que no em va deixar.
0: Amb bon criteri.
1: I no. Va anar molt bé, vam anar a Girona, vam anar a buscar la furgoneta, bueno, tots els que marxàvem de Girona, vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts, i t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? Com has d'actuar? Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
0: I llavors, quan vas arribar allà, doncs ja aquests nervis se'n van, no?, quan la cosa arrenca.
1: Sí, sí, bueno, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
0: Per tant, que no eres el primer.
1: No era
0: ja
1: el primer.
0: Podies veure què feien els altres.
1: Efectivament, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, baixa el quart.
0: Va ser emotiu l'acte? Què van destacar així amb les teves paraules?
1: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem, el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. I van dir-ho. Jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria, i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit tu, ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno, i va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
0: Vas anar-hi amb família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
1: No, amb la parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
0: I quan vau acabar?
1: Una mica de piscolabis, una mica de prec i preguntes, de bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt, però de
0: allò, de xerrameca per allà,
1: xerrameca amb gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va venir va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar. Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt emotiu, i em va agradar molt.
0: Vau quedar... Era el matí, això?
1: No, era a les 4 de la tarda.
0: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
1: Sí.
0: Que sortir de Barcelona no és fàcil, eh?
1: No. Però bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
0: Això, molt content. Queden també les fotografies que ja t'hem vist també.
1: Sí.
0: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja es començava a fer el relleu. Com et vas sentir?
1: Molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades, i llavors el dia de la donació els fem participar, i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família, i una passada. De la... Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent.
0: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
1: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar, perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya, perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicaments. Allà també ho van remarcar molt, molt, molt, molt. Hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang, ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
0: Tot això, tot el relleu, i que doncs, a mica en mica et vagis desconnectant, tot i que ja veiem que et costa, que encara estàs amb el radar posat i amb... això, el fet de gastar menys temps amb això, et permet dedicar-lo a altres coses, anar amb bici o a cuidar els teus...
1: O cuidar els nens, ara que no tenen escola.
0: I que avui precisament estan aquí, ara riuen, perquè saben que parlem d'ells.
1: Sí, sí, m'ha fet gràcia portar-los perquè veiessin com és la ràdio, i la Emma diu que vol ser periodista.
0: Ostres, Emma, hola. Ja t'ho has pensat bé, això? Com és que vols ser periodista?
2: No sé, m'agrada molt parlar.
0: Sí? I quina mena de periodisme t'agradaria fer? Alguna cosa? Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
2: No, m'és igual.
0: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
2: Sí.
0: Molt bé. Tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica...
2: Sí.
1: Però no t'ha de fer vergonya.
0: Mira, millor...
1: Ningú et veu.
0: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
2: Sí.
0: Molt bé, que estudieu a Ripoll, o...?
2: A Ripoll.
0: A Ripoll? Molt bé. I tu, col·lega, no vols dir res? Com et dius?
1: En Cesc és més d'esports.
0: Sí, veiem que porta la samarreta
1: del trial
0: de Santigosa.
1: Sí, però és un crac del hockey.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé.
1: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hockey, no es perd cap partit i...
0: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això,
1: Sí, sí, bueno, per això... Per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hockey, perquè l'avi, bicicleta. El pare, futbol sala. I el tiet també bicicleta o anar a córrer, i amb ell li va agradar pues, el hockey. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entrenant i diu que no, que ha d'anar entreno.
0: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada, per això, ha acabat els partits ja?
3: Sí.
0: I com ha anat?
3: Bé.
0: Sí?
1: Digues ja. Què m'has dit aquest dematí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va, pitxitxi d'un torneig que va fer ara, el que va marcar més.
0: Ah, sí? Quants en vas fer?
3: 7.
0: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
3: I el nostre porter també en va marcar un.
0: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
3: Sí.
0: Com va anar això?
3: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir i marcar, i si marcaven comptava per 3.
0: Molt bé. El teu vaig veure una jugada, jo no hi entenc, però un jugador... Que feia com tocs, anava...
3: Ah, aixeca i pica, no?
0: Sí, però va picant, i la porta cap un cantó cap a l'altre, el porter està despistat i li marca, no? No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Què, toca ara, piscina, portar-lo de la piscina o...?
1: No, ara toca anar a fer el dinar.
0: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar a taula?
3: Sí. Sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, després de dinar... anem a buscar la flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs, escolta, hidrateu-vos, aigua,
2: Sí.
0: Que farà molta calor. Molt bé. Doncs ja quan us veiem córrer ja sabrem qui sou, ara ja ens coneixem. Sí. Va, que vagi molt bé.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Merci amb vosaltres. Adéu.
0: I avui ens hem acostat a l'Ajuntament per parlar amb l'alcalde Ramon Roquer del Pla de Barris. Fa unes setmanes es van fer unes jornades per donar a conèixer què és el Pla de Barris i quins projectes hi ha a Sant Joan, a la sala de plens, i ara hem vist que es faran unes enquestes i hem volgut demanar-li el motiu d'aquestes enquestes. Bé, Ramon, hem vist aquesta notícia d'aquest estudi que estarà fent l'Ajuntament pel Pla de Barris. Primer comencem pel més bàsic, que potser molta gent no sap. Què és el Pla de Barris exactament?
4: Des del Pla de Barris és una convocatòria que el Govern de la Generalitat va treure l'any passat, en què es va comprometre a treure 5 convocatòries per intentar incidir en aquells barris, viles, ciutats que tenen un índex, en aquest sentit ens referim a una renta per sota de la mitjana del país. A la primera convocatòria van ser 20 ciutats, barris, que van aconseguir aquesta subvenció a la vegada generosa. En aquest cas estem parlant de ciutats molt grans, però que totes elles van aconseguir 25 milions per poder invertir, per tant incidir, transformar tots aquests espais i la societat d'aquests barris. En aquesta segona convocatòria, des de Sant Joan hem pensat que alguns pobles ja més petits, potser de dimensions diferents, com és el cas de Sant Joan de les Abadeses, ja podíem tenir opcions a presentar un projecte. Veurem si guanyador o no. És veritat que, com deia, hi haurà 5 convocatòries, per tant estem parlant de la segona. En tot cas, l'Ajuntament des de fa mesos que ve treballant per presentar un bon projecte en aquesta convocatòria de barris. En aquest cas, l'Ajuntament sí que pot aspirar a una subvenció important, fins a 12 milions i mig d'euros. Estem parlant de molts diners. I per tant també estem parlant d'un projecte no gens senzill ni de pensar ni de preparar, i en això estem immersos els últims mesos.
0: Ja es va fer una reunió fa uns dies d'informativa per la gent del poble, però a grans trets hi ha idees ja d'en què es gastarien aquests diners del Pla de Barris, és a dir, algunes idees, algunes propostes?
4: Sí, la veritat és que com que fa mesos que des de l'Ajuntament estem treballant, tenim avui ja un projecte molt madur. De fet, nosaltres ja vam fer la setmana passada una reunió informativa molt oberta a la ciutadania en general per explicar una mica en què consisteix aquest programa de barris. Val a dir que hi ha 3 àmbits importants de treballar dins el propi projecte. Un és més les transformacions físiques, l'altre és la part més de medi ambient vinculada a transició ecològica energètica, i un últim bloc seria la part més sociocomunitària. Aquí doncs també entraria cultura, també entraria esports. Estem parlant de 3 àmbits, els 3 s'han de treballar en profunditat, en els 3 s'han d'incorporar actuacions a fer. És la suma d'aquests 3 àmbits els que han de sumar doncs, allò que l'Ajuntament acabi decidint poder demanar. Per tant, l'Ajuntament hem d'incidir en cada un d'aquests àmbits, però també en cada un dels subgrups d'aquests àmbits. Per tant, ja el propi programa marca molt les línies de treball que tu has d'anar treballant i desgranant. Aquesta setmana estem fent més reunions, cada una d'elles més vinculada a un d'aquests àmbits, i seguim treballant i madurant aquest projecte. Esperem a mitjans de juliol tenir-lo doncs a punt per poder-lo ja presentar doncs al Govern de la Generalitat perquè pugui ser valorat. Finalment crec que sortirà una resolució provisional ja cap a la tardor, per tant a l'octubre, segurament a final d'any l'Ajuntament ja sabria si és beneficiari o no d'aquesta segona convocatòria.
0: I en aquest procés es faran unes enquestes perquè, pel que hem entès, es necessita tenir unes dades més acurades de la població de Sant Joan, més enllà de les que ja hi ha públiques i oficials.
4: Sí, de fet, l'Ajuntament estableix el que se'n diu una àrea d'atenció especial, per tant, no és tot el poble el que es podrà beneficiar d'aquest programa de barris, si finalment doncs, tenim la subvenció, i és molt important que dins d'aquesta àrea d'atenció especial l'Ajuntament hem de treballar amb el que se'n diu l'índex socioeconòmic territorial. De fet, és un índex que per Sant Joan i per les dimensions de Sant Joan, avui per avui no és precís del tot. Nosaltres tenim dades de l'INE, de l'INDESCAT, però no tenim unes dades reals d'aquest àmbit, d'aquesta àrea d'atenció especial del municipi, ni tampoc dades suficients que ens puguin fer puntuar bé en el propi projecte. Per tant, l'Ajuntament hem decidit, a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas l'empresa es diu GESOP, i a partir doncs el 25 de juliol farà enquestes a peu de carrer I
0: 25 de juny o de juliol?
4: Perdó, 25 de juny, per tant, en un parell de dies es posarà a treballar a peu de carrer equips professionals que demanaran tota una sèrie de preguntes a les persones per poder tenir una informació molt més real de les vivendes, de les famílies, i per tant coses com el tant per cent de població ocupada o la gent que pot tenir doncs una qualificació o una altra, o bé, joves doncs en quins estudis estan, etcètera, etcètera. No? Són, de fet, moltes les preguntes que aquesta empresa doncs té a punt per poder fer i treure'n d'aquí, com deia, unes dades molt més precises sobre la realitat social que tenim a Sant Joan i sobretot dintre d'aquesta àrea d'atenció especial.
0: Algú li pot fer por, això, d'haver de donar dades o de que algú li demani informació, perquè és important i com els tranquil·litzaria?
4: Bé, de fet, nosaltres hem enviat una carta a tota la ciutadania per explicar que tindrem doncs aquestes persones fent aquestes enquestes. També doncs ho hem comunicat a través dels canals habituals de comunicació, xarxes socials, també el grup de WhatsApp, i a través d'entrevistes com aquesta intentem arribar al màxim de població perquè tothom estigui tranquil, perquè tothom sàpiga quin tipus de treball serà, sobretot per què, quin és l'objectiu. També hem d'explicar que en cap cas es demanaran dades personals, ni molt menys dades bancàries o dades que puguin comprometre aquella persona, aquella família. En tot cas, sí que el que diem és que qualsevol dubte sobre persones que es dirigeixen a les llars és fer una gestió, una trucada a l'Ajuntament, sobretot per garantir que allò que aquelles persones i aquelles preguntes doncs són les que realment es necessiten i són les que s'han de fer. Sí que és veritat que podria donar-se el cas que algunes persones no els hi hagi acabat d'arribar la informació, però bé, en tot cas esperem que hi hagin els mínims problemes. Si hem de reforçar la comunicació en els propers dies també ho farem. El més important és que aquestes enquestes puguin fer normalitat, que puguem recollir aquestes dades i que realment ens serveixin per al programa de barris.
0: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. És broma, demà no, dijous. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. L'escoltem.
2: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.

0: amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Xpeare és una de les curses de hike and fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva setena edició, ja que es fa cada dos anys combinant-se amb la X-Alps. La Xpeare va començar aquest diumenge a Onda Rivia al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier San Fulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpeare, explica la importància d'aquesta balisa.
2: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa dos anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
1: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
2: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre dos i tres persones i es van tornant. A vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monroso, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
5: Acaba't la Magdalena i no em facis parlar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, ser Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

Amiga, jo no sé, tants d'albercocs li deixes al vell albercoquer. Oh, Iris, prou m'agrada menjar-ne pels camins, fent festa la dolcesa que em raja boca endins. Però l'hivern arriba, i vora el foc rebent, sentim a la teulada ballar teules i vent. I ve l'atzar, la mare, veient-nos entristits, i com freguem els nassos i com bufem els dits, ens porta, riolera, quan cau la neu a flocs, un pot amb confitures de préssecs o albercocs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja

0: De dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
2: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelladral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
1: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: I on és el telèfon?
1: Mira, sortint, segona porta a la dreta, puges al vuitè, baixes al cinquè, tornes a girar a la dreta i preguntes, jo què sé.
0: Ara torno.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i aparteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon. Set Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coverage i després la senyora Tomassa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Ruta 66.
2: Hola família, aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Shout! Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986. És a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86. Continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart. I a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

First Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens, que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels Whitesnake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

It Once God, Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley. L'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Choosing Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Left My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pito dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques a la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
1: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran depart del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva, per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada, que començàvem, com sempre, a la tardor, i ho fèiem, doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

la gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staple Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys s'ha disparat, i l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment és impressionant, i veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carmiño. Carmiño i el seu Fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir, i de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carmiño, Eu vou morrer d'amor.

Carminyo i el fado en la seva millor expressió. Una altra, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el disc, el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso, que vam escoltar aquí al programa, i que això amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy, i Vampy és doncs actualment una de les puntes de la música cubana, o està omplint estadis arreu del món, i aquí en el seu disc El Rei de la Habana doncs s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

Irresistible, Vampy i Cima Funk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe, que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones. Hey. Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè, doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa, doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre les millors, entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana, i doncs en aquest sentit, doncs, més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

Fatoumata Diawara, aquest 2026, el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler, i ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple al Festival Pirineu Sur, això és el divendres 24 de juliol allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està o sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol, i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.

Jorge Drexler i el seu disc Taracà d'aquest 2026. Per si hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmil. I direu qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmil, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important, i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmil i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bé, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubé Ambolé.
1: Yeah. This is Yedubé Ambolé and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

Kay Slice amb la veu emblemàtica de Yedublei Ambolei. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs, no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures durant tants mesos i esperem tornar després de l'estiu. Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat dels que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles, que representa el 51% dels previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7 de les 5 de la tarda a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. Coets, bengales i petards tornen a ser protagonistes aquesta nit de Sant Joan a Vic. Les casetes de venda encara registren moviments d'última hora en famílies que fan les últimes compres. Entre caixes de colors i soroll d'espurnes hi ha una tendència cada vegada més present: els petards de baixa sonoritat, una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles. Ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta La Traca de Vic.
3: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb postos que hi ha animals i...
4: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
3: Petards peten menys perquè tenen molta menys pólvora i no fan tanta xispa.
1: I l'estiu s'ha inaugurat amb la primera onada de calor i això obliga a prevenir riscos per la salut dels treballadors. Barcelona ha adquirit al voltant de 1.400 polseres per distribuir entre els treballadors de serveis urbans al carrer, neteja, enllumenat i parcs i jardins, entre d'altres. De moment se n'han repartit 600 entre els treballadors, prop d'un 90% la duen. Un cop s'activa no es pot desactivar i la bateria té una durada aproximada de 5 mesos. D'aquesta manera funcionarà des del juny fins al setembre o també a l'octubre.
0: Notícies en xarxa.

0: FM. La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans, però sobretot el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar.
4: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 23 de juny de 2026, i un dia com avui celebrem la revetlla de Sant Joan, que molts de nosaltres associem amb la festa que marca la nit més curta de l'any. Malgrat això, la realitat és que només per uns segons, però la nit més curta de l'any coincideix amb el solstici d'estiu, que va ser la nit de diumenge a dilluns, quan vam tenir una mica més de 15 hores i 10 minuts de llum solar, 6 hores més de llum que el solstici d'hivern. I un dia com avui de 2015, Leon Bridges publicava el seu àlbum debut, Coming Home. Només un any abans, el cantant de Texas rentava plats en un restaurant i cantava quan el deixaven en sessions de micro obert. Va ser en una d'aquestes actuacions que va atraure l'atenció dels membres de la banda White Denim, que se'l van endur al seu estudi on va gravar uns temes. Els temes es van fer virals i Bridges va acabar signant per Columbia Records. Avui arrenquem el magazín amb aquesta història de Leon Bridges i amb aquesta cançó, Coming Home. Thank you.

0: les imatges d'un videoclip amb tu doncs anant en bicicleta i vam pensar, igual, mira, com que ell coneix a molta gent, li han demanat a veure si pot fer d'actor, però després vam anar veient que no, que no, que ara formes part d'aquest grup Sequoia. Moltíssimes felicitats pel retorn a la música.
1: Moltes gràcies.
0: En actiu, gràcies. Tocant la bateria després de molt de temps, quan feia que no tocaves? O potser m'equivoco i has anat fent cosetes.
1: Bueno, clar, dius el retorn a la música, exacte, el retorn a la música tocada, perquè jo a la música me'n vaig envoltant professionalment, amateurment, jo treballo fent de mànager de música i fent produccions de gires, però sempre fem la broma els qui treballem darrere els escenaris que som tots músics frustrats i ho vas notant i ho vas veient, eh? Hi ha qui ho porta millor, hi ha qui ho porta pitjor. Jo en el meu cas ho he portat sempre molt bé perquè sempre m'ha agradat també estar a l'altra banda, però l'instrument com a tal, tècnicament, deixat del tot, mai ho he fet, perquè també soc una persona que em costa deixar coses, eh? Sempre vull fer-ho tot i tot ha de ser a tope. I deixar de tocar no ho he deixat de fer mai, vull dir que amb col·legues, no sé, excuses sempre n'hem tingut, gent amb qui m'agrada fer música, n'hem anat fent el que sí que ara, no? Com bueno, no sé, des d'Esfumato, que potser la gent li sonarà més d'aquí Sant Joan, quan tocàvem molt per aquí el Ripollès, és cert que ara feia ben bé una bona colla d'anys que no tenia allò un projecte amb el que diem, mirem tot això, escolteu-vos, ho saps? Veniu-nos a veure. I ara, mira, Sequoia.
0: De fet, això, ara estem veient al final del vídeo, que doncs, feu com una cursa amb bicicletes així antigues, i a punt d'arribar a la meta, us pareu. Ningú la vol travessar o ningú la travessa, i no hi ha problema. No sé si això també forma part de l'esperit del grup, és a dir, això també va de passar-s'ho bé, no hi ha metes o no passa res si et quedes a un metre.
1: Hòstia, molt bé. Si bé va ser una cosa una mica improvisada, aquest final del videoclip, has agafat exactament la intenció del que volíem plasmar. Totalment. Per mi, deia fa un moment que jo m'aproximo a la música de manera laboral des de ja fa molts anys, és la meva feina, des d'en fa molts, i ara fer un projecte que és un grup de música que té a veure amb música, evidentment, perquè també són moltes altres coses, com sabeu, un projecte, no? Pues poder-ho fer des d'una aproximació no competitiva, no productivista, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, l'art per l'art, hòstia, doncs és un regal. Penseu que bueno, potser ara en parlarem, farem algun concert més endavant i tant de bo ens vingueu a veure, però, o vingui algú a veure'ns, però tot això ho fèiem perquè teníem, bueno, doncs el Víctor, que és el que fa les cançons, tenia unes quantes cançons, teníem ganes de fer música pel gust de tancar-nos en un estudi, i aquest ha estat el regal, saps? Vull dir que ens hem anat, hem estat bueno, a Barcelona amb uns amics gravant-ho, vam anar a Pamplona també, a Irunya, al gener, 4 o 5 dies també a casa d'un altre amic, que és un friqui dels sintetitzadors analògics i de més, vam estar 4 dies allà i, bueno, ser divertidíssim. I ara amb el videoclip, doncs, el mateix, no? De quedar un cap de setmana amb dos col·legues i poder fer una peça que és artística, però que també és l'excusa per juntar-nos i per passar-nos-ho bé. Vull dir que totalment aquesta no competitivitat és la bandera del projecte i per part meva és una sort poder-ho fer així. És molt fresc, és molt gustós.
0: Parla'ns de Sequoia, perquè és el primer disc de Sequoia on tu participes, però és un retorn per ells, no? Perquè diria que és el seu segon disc.
1: Exactament. Jo ara visc a la Cellera de Ter, però he estat molts anys visquent a Barcelona i allà vaig conèixer els dos altres integrants, de fet els tres que hi eren abans, jo ara toco la bateria, però abans hi havia una altra bateria. I bueno, doncs era un grup que ja m'agradaven, que ja havien fet bones... ens havien fet amics i exactament ara fa 4 o 5 anys, ells van treure el primer disco, que és un disc que es va dir 20 i pocs, i jo me'n recordo de diverses coses amb ells, anar-los a veure, seguir-los, però inclús programar-los.
0: Vaig fer
1: un parell d'anys un cicle a l'Helio Gabel a Barcelona, que muntava jo, programava jo, i me'n recordo que els vaig programar allà, quan jo encara no hi tocava. I mira, ara anys després doncs, els va marxar el bateria i per aquest nou projecte, aquest segon disc, em van trucar a mi i com que bueno, ha estat molt fàcil, perquè ens coneixíem molt.
0: Quan sortirà el disc en si?
1: Mira, doncs ara hem tret aquest primer single que es diu Les Prunes d'Aragó. la setmana passada, però ja ens ho prenem amb calma, ja t'ho he dit. Vull dir que el disc surt a la tardor, sortirà a principi.

0: a principi de curs i bueno, de fet encara no té ni nom, vull dir que l'hem de... està acabat, el tenim ja en una carpeta, pràcticament acabadíssim, però encara l'hem de posar nom i fer-ne la portada, vull dir que, que encara falten coses. Això era un primer tastet, perquè també és una cançó bueno, que parla de records d'estiu i que ens semblava prou estival com per treure-la ara i fer aquest primer bueno, hola, hem tornat.
1: Clar, vosaltres aquest procés que pel que dius, doncs això us ho preneu en calma és segurament per la naturalesa del projecte, però avui en dia tu que també hi toques això cada cop es fa més, no? A vegades, jo crec que abans es traia un disc i el single sortia doncs res, un mes, dos abans i ara això s'allarga molt, no?
0: Sí, sí. Nosaltres tenim la por de que ens perdem una mica l'atenció, que al setembre o l'octubre quan surtin hi ha un altre single, hi ha un parell de videoclips més i quan surti finalment el disc la gent ja se l'hagi oblidat, però bueno, com que no ens hi va res, per dir-ho així, pues, sí, tampoc és que és per ser deixats i fer les coses malament, però bueno, no sé, sí, però sí, hi havia una mica aquesta intenció, com de dir, ostres, ara portem uns quants anys que no hem tret música, que la gent no sap de nosaltres, anem fent un parell de... Bueno, jo què sé, l'excusa doncs, per ser present a xarxes una mica més, perquè la gent en vagi parlant, i també una mica el tema dels singles. Hi ha l'aproximació que deies tu d'anar fent més impactes, però també hi ha l'aproximació de, hòstia, ara hem fet un videoclip que és molt xulo, donem-li la importància que es mereix, no? I la cançó creiem que també val la pena. Va una mica per aquí, no? Perquè pel mateix fet que la gent fa que no, tregui més singles per captar més atenció, també si ho mires del revés també té sentit, perquè un disc sencer costa més d'escoltar avui en dia, no és cap mentida. I nosaltres, bueno, vulguis o no, hem fet un disco, vull dir que l'hem concebut com a disco, que comença i acaba i que té un viatge emocional, però bueno, per què no poder, no sé,
1: també, primer, sí. També entenc que abans l'objectiu potser era això, era escalfar per el moment en que sortia el disc a la venda, se'n venguessin molts, això ja no existeix i potser la idea és mantenir, no? treure un disc i mantenir-te en un primer o segon pla el que et puguis permetre o el que la indústria et posi o la gent i anar-ho mantenint, no? per això, perquè surtin concerts, perquè la gent t'escolti.
0: Sí, aquí ja farem el moment de... Ei, podeu comprar el disco, compreu-lo aquí, no patiu, ja...
1: Això ja farem es pot fer, igualment, sí.
0: Exacte, sí, sí. Però ara, mira, ara era una altra la història, era, bueno, doncs aquest primer retorn d'entrada i la cançó aquesta, en concret, Les Prunes d'Aragó.
1: Com definiries la música de Sequoia?
0: Mira, doncs, amb el disc anterior ells el que explicaven era que fèiem indie folk al caliu. Les coses, la música veu molt d'un folk americà, tot i que cantem en català al 100%, però sí, bueno, us heu d'imaginar, doncs això, és una música que podria ser més de tardor, fins i tot per això el disc sortirà llavors, no? Aquesta cançó és més d'estiu, aquesta que hem tret ara, però us heu d'imaginar tres tios amb camises de quadros i barbes i amb banjos i jo tocant amb escombretes la bateria, vull dir que és una cosa més folky o que tira cap al blues inclús, tot i que això ha de ser una cosa força pop, vull dir que cançons amb estribillos i som un trio, vull dir que al final fem el que podem. Però bueno, mira, també a nivell de quin és l'estil de música, fer un disco i tancar-te en un estudi ens ha permès comptar amb molts amics, no? Perquè al final és la cosa que ens venia de gust, encara no és en un estudi, i, bueno, és una peça, igual que crees un espectacle en directe, és un disco, no? És un producte artístic diferent, i en el disc sí que hem pogut convidar, doncs, bueno, trompeta, trombó, cordes, pianistes, bueno, pues, per fer una cosa que s'anés una mica més del que podem fer com a trio, no? I en aquest sentit, pues, hi ha més blues, hi ha més rock, hi ha més... Sí, més folk en general.
1: Clar, aquest estiu això, hi ha molts concerts, molts festivals, i tu tindràs molta feina d'aquesta altra, que no és la de tocar la bateria, i no sé si podreu fer gira de concerts de Sequoia o és molt complicat.
0: Mira, doncs clar, com a tots projectes que volem dedicar-hi temps, perquè tot és temps, hem hagut de fer calendari. Ens passen dues coses principals, que és que jo estic amb un parell de gires de grups de música, d'aquests que us deia que treballo darrere l'escenari, vull dir, faig de manager i faig la, la producció de les gires, i un projecte gros l'acabo al gener, i ens semblava que el gener era una data prudencial, perquè l'altra cosa que ens passava, que és que el Víctor, el cantant, acaba de ser pare, ens semblava una data prudencial al gener, doncs, per començar a fer concerts, i la idea és llavors fer-ne. Vull dir que tenim coses ja al calendari, encara no les podem anunciar, però bueno, perquè vegueu també que cada cosa anirà al seu ritme, però sí, sí, la idea és fer concerts, no des d'aquesta òptica com de dir, hòstia, anem a tot arreu on puguem, que una mica sí, però sí més de, ostres, anem a passar-nos-ho bé, perquè al final el concert és la culminació d'aquest procés artístic, no? Vaja, hi ha gent que es podria no agradar-li, a nosaltres ens encanta, llavors, tants com en puguem fer, doncs serà estupendo, i en aquest sentit tindrem la sort de que no caldrà que sigui, vull dir que Joan, si ens truques per venir a l'aniversari de la teva tieta, a casa teva vindré, perquè...
1: Va, perfecte, així ho farem, estarà bé, serà interessant. O a Sant Joan, no sé, també...
0: Sí.
1: També hi ha molts espais a Sant Joan.
0: Haurem de venir al Fira Músics. Si no, aquest any, l'any que ve.
1: Molt bé. Escolta, hem parlat d'això, d'altres projectes, com que no sé, les vegades que n'hem parlat, si ho hem fet tu i jo, o ho hem fet per la ràdio, serà moment de recordar-los. Sabem que ara estàs, doncs, remenant agendes i buscant concerts i portant l'Anna Andreu, també, no? I... que déu-n'hi-do, vull dir que has començat fort, perquè sí que és una nova etapa de la teva vida, i també t'hem vist això, quan hi ha un concert de la Ludwig Band per allà a l'escenari, doncs amunt i avall també, perquè tot estigui correcte. Explica'ns què estàs fent ara.
0: Doncs mira, jo en el món de la música he fet, crec, tots els papers de l'AUCA. Jo sóc periodista i vaig començar fent coses de premsa. Teníem una revista de música en català que es deia La Tornada, que són els companys aquests que ara munten els concerts del Microclima a Camprodon. Mm-hmm. Doncs ells es van reconvertir de revista en promotor de concerts, i allà vaig començar a aprendre, doncs, també el que són les gires, el que són els grups de música, i el que és més la feina aquesta de concerts en directe. Mm. I des de llavors també he estat treballant sobretot en producció de gires, no? de fer tot el que passa des que es tanca un bolo fins que passa, no? Des d'acompanyar la banda, que fins a fer els horaris, fins a demanar que ens fan falta tants cables i tants altaveus. I ara fa un temps, ja des d'aquí he anat passant per molts llocs, des de la Sala Apolo fins a fer de la producció de la gira dels Manel, per dir-ho d'una manera. I ara, des de fa un any, em fa molta il·lusió, jo crec que no ho havia explicat aquí a la ràdio, però he obert el meu propi projecte, en què fem management de grups de música i fem produccions de gires, doncs, i aquest projecte em fa molta il·lusió perquè porta nom Sant Joaní totalment.
1: Ara ho he vist, no ho sabia jo.
0: Clar. És un projecte que li he posat de nom Arsamala, amb ser trencada. Per bueno, pues perquè sí, perquè pensava una cosa que sigui meva i que em porti a casa una mica, que em torni als orígens, i, bueno, més enllà de que és un nom preciós, Arsamala, i que per anar a casa dels meus pares el creu pel pont de la Plana cada cop que hi vaig. I sí, és un projecte que porta per nom, bueno, aquesta petit projecte empresarial, per dir-ho així, que es diu Arsamala, amb qui, com tu deies, doncs porto el management de l'Anna Andreu, que, per cert, parlant del Microclima, doncs el dia 2 d'agost estarà aquí a
1: Camprodon,
0: al Microclima, a Camprodon, exacte, i sí, serà molt xulo. I de fet l'altre projecte amb qui treballo és la Ludwig Band, com tu ja deies també, que en aquest cas em faig la producció de la gira, que també els podreu veure a Camprodon l'endemà, el dilluns 3, concert infantil. Vull dir que, mira, la promo està servida.
1: Per tant, que no t'hauràs de moure gaire, no? T'hauràs de creuar Arsamala un parell de 3-4 vegades, però...
0: Això mateix. Bueno, ja el creuré prou durant la resta de l'estiu, que anem a tot arreu.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. T'anirem seguint, també, amb qualsevol de les teves facetes, sempre relacionades amb la música. Només per curiositat, perquè, ostres, m'has comentat que havies fet programació a l'Helio Gabal, i fa molts anys jo hi freqüentava també, i sabia que teníem molts problemes també amb les noves lleis i tot. Com està el tema de fer concerts a Barcelona, a bars i llocs així?
0: És una bona qüestió. Jo d'entrada, com que ara no visc a Barcelona, també confio i he anat podent comprovar que fora de Barcelona també hi passen coses, que hi ha menys restriccions. Llavors, també us convido, igual que parlava del Microclima, en altres puestos. A Barcelona sempre em fa la sensació que és un anar i venir, que hi ha com un marge d'actuació en què quasi que de manera pensada es va deixant que ara fins a les 3 es poden fer concerts, ara fins a la 1, després un altre cop fins a les 3, ara se'n poden fer, ara no, i que en aquest anar i venir és on es pretén que la cultura a les sales tingui vida. Uh-huh. Ara em consta que està tornant a obrir-se una mica la possibilitat de fer concerts a nivell d'horari, de restriccions, bàsicament, perquè no és que canviï tant, es posen més estrictes o menys. L'Il Gavala en concret, per exemple, ara em consta que està podent tornar a fer concerts i obrir la sala fins una mica més tard, i això els permet tenir una mica més de marge d'horari per programar coses diferents, per programar més d'un grup, però vaja, segur, sempre quan parlem d'aquestes coses sempre podria ser millor també, saps? Que sí, que val la pena, que estem molt lluny de que la cultura pugui estar tranquil·la. Vull dir que en aquest sentit si teníem la possibilitat de recolzar-la, sempre val la pena. Sí.
1: Doncs sí. Des d'aquí ho farem, sempre que puguem. Ara sí, Guillem, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, que tingueu un molt bon estiu.
1: Adéu-siau. Adéu. I el que farem serà escoltar la cançó sencera de Sequoia, Les prunes d'Aragó.
2: Aquesta va per les prunes d'Aragó.

0: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Sou de Vila, el seu relleu, vam parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
1: Bones.
0: Això va ser el
1: dia 16.
0: 16, eh?
1: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any es cau en diumenge, doncs ho van fer el dimarts a la sala de cens de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut alguna significació especial, no? I en el teu cas, doncs, per les dècades, que sí. Si no recordo malament, vas comentar que això eren gairebé... anàvem ja cap a les 3 dècades, no? Gairebé.
1: Sí, aviam. Jo ho vaig mirar més o menys i són 32 anys de delegat d'aquí de Sant Joan, de les Abadeses, i 26 de delegat de comarca del Ripollès.
0: Per tant, més de 3 dècades ja, Déu-n'hi-do. Sí. Per tant, que l'homenatge era normal que te'l fessin, vull dir que poca gent deu haver-hi que... tants anys.
1: No, érem 10 que ens van fer l'homenatge, i tots de diferents províncies. I jo, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona se'n recorden de tu, per algú és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que no m'han recordat de mi pel bé.
0: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
1: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment... també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el Xato. Jo, per mi, sempre ha estat el Xato. Que aquell any que es va fer la Generalitat el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments pues, vaig pensar en ell. I va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també. Vull dir, molt maco.
0: Home, aquella sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo... Doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic aquella sala.
1: Sí, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans, llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant, i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
0: Qui hi havia, de persones?
1: La de Sanitat de la Generalitat, la de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
0: L'Olga Pané... No?
1: Correcte.
0: La de Barcelona sí que no sé.
1: La de Barcelona no me'n recordo.
0: Tampoc la coneixerem, potser.
1: No sé, jo ara no d'allò, però si ho tinc, ho busqués, potser ho trobaria. Però molt bé, molt bé. Estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu i la gent d'aquí Sant Joan em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. Dic, això m'agrada.
0: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva.
1: Ah, correcte, sí, ara me'n recordo. Sí.
0: Però no la conec, no tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis,
1: sí,
0: triant-te la roba, no?
1: Sí, una mica que et posaràs, la calor.
0: Sí, sí.
1: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona
0: no et va deixar.
1: Em va dir que no em va deixar.
0: Amb bon criteri.
1: I no. Va anar molt bé, vam anar a Girona, vaig anar a buscar la furgoneta, bueno, tots els que marxàvem de Girona, vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts, i t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? Com has d'actuar? Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
0: I llavors, quan vas arribar allà, doncs bé. Ja aquests nervis se'n van, no?, quan la cosa arrenca.
1: Sí, sí, bueno, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
0: Per tant, que no eres el primer.
1: No era
0: ja
1: el primer.
0: Podies veure què feien els altres.
1: Efectivament, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, baixa el quart.
0: Va ser emotiu l'acte? Què van destacar així amb les teves paraules?
1: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem, el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. I van dir-ho. Jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit, tu ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno. I va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
0: Vas anar-hi en família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
1: No. La parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
0: I quan vau acabar?
1: Una mica de piscolabis, una mica de prec i preguntes, de bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt. Però de
0: allò, de xerrameca per allà,
1: xerrameca amb gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va venir va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar. Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt emotiu, i em va agradar molt.
0: Vau quedar... Era el matí, això?
1: No, era a les 4 de la tarda.
0: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
1: Sí.
0: Que sortir a Barcelona no és fàcil, eh?
1: No. Però bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
0: Això, molt content. Queden també les fotografies que ja t'hem vist també.
1: Sí.
0: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja es començava a fer el relleu. Com et vas sentir?
1: Molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar, i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família, i una passada. De la... Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent.
0: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
1: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar, perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya. Perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma, ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicaments. Allà també ho van remarcar molt, molt, molt, molt. Hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang, ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
0: Tot això, tot el relleu, i que doncs, a mica en mica et vagis desconnectant, tot i que ja veiem que et costa, que encara estàs amb el radar posat i amb... això, el fet de gastar menys temps amb això, et permet dedicar-lo a altres coses, anar amb bici o a cuidar els teus...
1: O cuidar els nens, ara que no tenen escola.
0: I que avui precisament estan aquí, ara riuen, perquè saben que parlem d'ells.
1: Sí, sí, m'ha fet gràcia portar-los perquè veiessin com és la ràdio, i la Emma diu que vol ser periodista.
0: Ostres, Emma, hola. Hola. Ja t'ho has pensat bé, això? Com és que vol ser periodista?
2: No sé, m'agrada molt parlar.
0: Sí? I quina mena de periodisme t'agradaria fer? Alguna cosa? Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
2: No, m'és igual.
0: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
2: Sí.
0: Molt bé. Tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica.
2: Sí.
1: No t'ha de fer vergonya.
0: Mira, millor...
1: Ningú et veu.
0: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
2: Sí.
0: Molt bé. Que estudieu a Ripoll o...?
2: A Ripoll.
0: A Ripoll. Molt bé. I... Tu, col·lega, no vols dir res? Com et dius?
1: En Cesc, que és més d'esports.
0: Sí, veiem que porta la samarreta del trial de Santigosa.
1: Sí, però és un crac del hockey.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé.
1: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hockey, no es perd cap partit i...
0: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això,
1: Sí, sí, bueno... Per això, per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hockey, perquè l'avi, bicicleta, el pare, futbol sala, i el tiet, també bicicleta o anar a córrer. I amb ell li va agradar, pues, el hockey. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entrenant i diu que no, que ha d'anar entreno.
0: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada, per això? Ha acabat els partits ja?
3: Sí.
0: I com ha anat?
3: Bé.
0: Sí?
1: Digues, ja. Què m'has dit aquest dematí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va... Sí. Pitxitxi d'un torneig que va fer ara, el que va marcar més.
0: Ah, sí? Quants en vas fer?
3: 7.
0: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
3: I el nostre porter també en va marcar un.
0: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
3: Sí.
0: Com va anar això?
3: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir i marcar, i si marcaven comptava per 3.
0: Molt bé. El teu vaig veure una jugada, jo no hi entenc, però un jugador que feia com tocs. Anava...
3: Aixeca i pica, no?
0: Sí, però va picant, i la porta cap un cantó cap a l'altre, el porter està despistat i li marca gol. No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Què, toca ara, piscina, portar-lo de la piscina o...?
1: No, ara toca anar a fer el dinar.
0: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar a taula?
3: Sí. Sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, després de dinar, anem a buscar la Flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta, hidrateu-vos, aigua,
2: Sí.
0: Que farà molta calor. I molt bé. Doncs ja quan us veiem córrer ja sabrem qui sou, ara ja ens coneixem. Va, que vagi molt bé.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Merci amb vosaltres. Adéu.
0: I avui ens hem acostat a l'Ajuntament per parlar amb l'alcalde Ramon Roquer del Pla de Barris. Fa unes setmanes es van fer unes jornades per donar a conèixer què és el Pla de Barris i quins projectes hi ha a Sant Joan, a la sala de plens, i ara hem vist que es faran unes enquestes i hem volgut demanar-li el motiu d'aquestes enquestes. Bé, Ramon, hem vist aquesta notícia d'aquest estudi que estarà fent l'Ajuntament pel Pla de Barris. Primer comencem pel més bàsic, que potser molta gent no sap. Què és el Pla de Barris exactament?
4: Des del Pla de Barris és una convocatòria que el Govern de la Generalitat va treure l'any passat, en què es va comprometre a treure 5 convocatòries per intentar incidir en aquells barris, viles, ciutats que tenen un índex, en aquest sentit ens referim a una renta per sota de la mitjana del país. A la primera convocatòria van ser 20 ciutats, barris, que van aconseguir aquesta subvenció a la vegada generosa. En aquest cas estem parlant de ciutats molt grans, però que totes elles van aconseguir 25 milions per poder invertir, per tant incidir, transformar tots aquests espais i la societat d'aquests barris. En aquesta segona convocatòria, des de Sant Joan hem pensat que alguns pobles ja més petits, potser de dimensions diferents, com és el cas de Sant Joan de les Abadeses, ja podíem tenir opcions a presentar un projecte. Veurem si guanyador o no. És veritat que, com deia, hi haurà 5 convocatòries, per tant estem parlant de la segona. En tot cas, l'Ajuntament des de fa mesos que ve treballant per presentar un bon projecte en aquesta convocatòria de barris. En aquest cas, l'Ajuntament sí que pot aspirar a una subvenció important, fins a 12 milions i mig d'euros. Estem parlant de molts diners. I per tant també estem parlant d'un projecte no gens senzill ni de pensar ni de preparar, i en això estem immersos els últims mesos.
0: Ja es va fer una reunió fa uns dies informativa per la gent del poble, però a grans trets hi ha idees ja d'en què es gastarien aquests diners del Pla de Barris, és a dir, algunes idees, algunes propostes?
4: Sí, la veritat és que com que fa mesos que des de l'Ajuntament estem treballant, tenim avui ja un projecte molt madur. De fet, nosaltres ja vam fer la setmana passada una reunió informativa molt oberta a la ciutadania en general per explicar una mica en què consisteix aquest programa de barris. Val a dir que hi ha 3 àmbits importants de treballar dins el propi projecte. Un és més les transformacions físiques, l'altre és la part més de medi ambient vinculada a transició ecològica energètica, i un últim bloc seria la part més sociocomunitària. Aquí doncs també entraria cultura, també entraria esports. Estem parlant de 3 àmbits, els 3 s'han de treballar en profunditat, en els 3 s'han d'incorporar actuacions a fer. És la suma d'aquests 3 àmbits els que han de sumar doncs, allò que l'Ajuntament acabi decidint poder demanar. Per tant, l'Ajuntament hem d'incidir en cada un d'aquests àmbits, però també en cada un dels subgrups d'aquests àmbits. Per tant, ja el propi programa marca molt les línies de treball que tu has d'anar treballant i desgranant. Aquesta setmana estem fent més reunions, cada una d'elles més vinculada a un d'aquests àmbits, i seguim treballant i madurant aquest projecte. Esperem a mitjans de juliol tenir-lo doncs a punt per poder-lo ja presentar doncs al Govern de la Generalitat perquè pugui ser valorat. Finalment crec que sortirà una resolució provisional ja cap a la tardor, per tant a l'octubre. Segurament a final d'any l'Ajuntament ja sabria si és beneficiari o no d'aquesta segona convocatòria.
0: I en aquest procés es faran unes enquestes perquè, pel que hem entès, es necessita tenir unes dades més acurades de la població de Sant Joan, més enllà de les que ja hi ha públiques i oficials.
4: Sí, de fet, l'Ajuntament estableix el que se'n diu una àrea d'atenció especial. Per tant, no és tot el poble el que es podrà beneficiar d'aquest programa de barris si finalment doncs, tenim la subvenció. I és molt important que dins d'aquesta àrea d'atenció especial l'Ajuntament hem de treballar amb el que se'n diu l'índex socioeconòmic territorial. De fet, és un índex que per Sant Joan i per les dimensions de Sant Joan avui per avui no és precís del tot. Nosaltres tenim dades de l'INE, de l'INDESCAT, però no tenim unes dades reals d'aquest àmbit, d'aquesta àrea d'atenció especial del municipi, ni tampoc dades suficients que ens puguin fer puntuar bé en el propi projecte. Per tant, l'Ajuntament hem decidit, a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas l'empresa es diu GESOP, i a partir doncs, el 25 de juliol farà enquestes a peu de carrer I
0: 25 de juny o de juliol?
4: Perdó, 25 de juny, per tant, en un parell de dies es posarà a treballar a peu de carrer equips professionals que demanaran tota una sèrie de preguntes a les persones per poder tenir una informació molt més real de les vivendes, de les famílies, i per tant coses com el tant per cent de població ocupada o la gent que pot tenir doncs una qualificació o una altra, o bé, joves doncs en quins estudis estan, etc, etc. No són de fet moltes les preguntes que aquesta empresa doncs té a punt per poder fer i treure'n d'aquí, com deia, unes dades molt més precises sobre la realitat social que tenim a Sant Joan i sobretot dintre d'aquesta àrea d'atenció especial.
0: Algú li pot fer por això d'haver de donar dades o de que algú li demani informació, perquè és important i com els tranquil·litzaria?
4: Bé, de fet nosaltres hem enviat una carta a tota la ciutadania per explicar que tindrem doncs aquestes persones fent aquestes enquestes. També doncs ho hem comunicat a través dels canals habituals de comunicació, xarxes socials, també el grup de WhatsApp, i a través d'entrevistes com aquesta intentem arribar al màxim de població perquè tothom estigui tranquil, perquè tothom sàpiga quin tipus de treball serà, sobretot per què, quin és l'objectiu. També hem d'explicar que en cap cas es demanaran dades personals, ni molt menys dades bancàries o dades que puguin comprometre aquella persona, aquella família. En tot cas, sí que el que diem és que qualsevol dubte sobre persones que es dirigeixen a les llars és fer una gestió, una trucada a l'Ajuntament, sobretot per garantir que allò que aquelles persones i aquelles preguntes doncs són les que realment es necessiten i són les que s'han de fer. Sí que és veritat que podria donar-se el cas que algunes persones no els hi hagi acabat d'arribar la informació, però bé, en tot cas esperem que hi hagin els mínims problemes. Si hem de reforçar la comunicació en els propers dies també ho farem. El més important és que aquestes enquestes puguin fer normalitat, que puguem recollir aquestes dades i que realment ens serveixin per al programa de barris.
0: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. És broma, demà no, dijous. Adéu-siau.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seríem a vents, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotàxia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer, l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, dels que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: I Cat Party Sant Joan.